0: Hem sentit el concert per dos violins, corda i continu en do major, Riom 508, Antonio Vivaldi, en la versió de Mònica Weisman i Florian Deuter, violins i el conjunt Harmonia Universal.
1: Nocturn.
2: Us oferim ara, per continuar la nostra programació, una obra composta l'any 2011. L'autor és el madrileny Jorge Grundmann, nascut l'any 1961, i el títol de l'obra és God's Sketches, Esbossos de Déu, una obra per a soprano, quartet de corda i percussió. Sentim-ne la interpretació de Susana Cordón, veu, Jaime Fernández, percussió i el quartet Brodsky.

Jorge Grundmann és l'autor d'aquesta obra que acabem de sentir, una obra de l'any 2011 per a soprano, quartet de corda i percussió i que porta per títol God's Sketches, Esbossos de Déu. Sentíem Susana Cordón, veu, Jaime Fernández, percussió i el quartet Brodsky.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit, el pianista Claudio Rau ens interpreta la sonata per piano número 24 a Teresa, opus 78, de Ludwig van Beethoven.

0: El pianista Claudio Rau era l'intèrpret d'aquesta sonata per piano número 24 a Teresa, opus 78, de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir el quartet de corda en la major, opus 39, Gerhard 213, de Luigi Boccherini, en la versió del quartet Boccherini.

Hem sentit el quartet de corda en la major opus 39 Gerhard 213 de Luigi Boccherini en la versió del quartet Boccherini.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra selecció amb música francesa de finals del segle XIX, amb l'escena lírica Didon, de Gustave Charpentier. La sentirem interpretada per la soprano Manon Feubel, el tenor Julien Dran i el baríton Marc Barrard, amb les orquestres de Brussel·les i Flandes dirigides per Hervé Niquet.

0: La soprano Manon Feubel, el tenor Julien Dran i el baríton Marc Barrar, amb les orquestres de Brussel·les i Flandes, dirigides per Hervé Niquet, interpretaven l'escena lírica Didon de Gustave Charpentier.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a piano i orquestra número 17 en sol major, Köchel 453, de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra de l'any 1784 que sentim en la versió de Maurizio Pollini al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena.

Fins aquí el concert per a piano i orquestra número 17 en sol major, Kyrill 453 de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit en la versió de Maurizio Pollini al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena.

0: Catalunya Música.
1: Continuem amb les 5 cançons per a cor d'homes, opus 41 de Johannes Brahms, en la versió de la secció masculina del cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya que dirigeix Günther Jena.

0: Hem sentit les 5 cançons opus 41 per Cor d'Homes de Johannes Brahms en la versió de la secció masculina del Cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya dirigida per Günter Jena.
1: Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir el sextet de corda en re major opus 10 que Erich Wolfgang Korngold va compondre entre els anys 1914 i 1915. Ens acompanyen els membres del quartet Flesh amb la col·laboració de Ian Humphries, viola, i David Bucknell, violoncel.

0: Ian Humphries, viola, i David Bucknell, violoncel, amb els membres del quartet Flesh, ens oferien el sextet de corda en re major, opus 10, d'Erich Wolfgang Korngold.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Ara us convidem a sentir la suite simfònica Aladdin de Carl Nielsen, interpretada per l'Orquestra Simfònica d'Odense, dirigida per Thomas Beto.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir les impressions íntimes Opus 1 del pianista i compositor català Frederic Mompou. L'intèrpret serà el pianista Mac McClure.

d'Emili Balakirieff podrem sentir tot seguit la Sinfonia número 1 en do major en la versió de l'Orquestra Simfònica Estatal de la URSS sota la direcció de Yevgeny Svyatlanov.

Fins aquí la sinfonia número 1 en do major d'Emili Balakiriev. Sentíem l'Orquestra Simfònica Estatal de l'URSS dirigida per Yevgeny Svyatlanov.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, hem escollit la Sinfonia en re menor, opus 34, d'Anton Ebert. L'intèrpret serà el Concerto de Colònia, dirigit per René Jacobs.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sonata per a piano en la menor Köchel 310 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió del pianista Dino Lipatti en un enregistrament fet l'any 1947.

0: Un enregistrament de l'any 1947 en què el pianista Dino Lipatti interpretava la sonata per a piano en la menor Köchel 310 que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1778.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la improvisació a partir del Passamezzo Moderno de Diego Ortiz, que ens interpretarà el conjunt More Hispano sota direcció de Vicente Parrilla.

0: Hem sentit la improvisació a partir del Passamezzo Moderno de Diego Ortiz, tal com l'interpretava el conjunt More Hispano dirigit per Vicente Parrilla.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: De Wolfgang Amadeus Mozart podrem sentir tot seguit la Simfonia número 9 en do major, Kühel 73, una obra composta entre els anys 1766 i 1772 i que ens ofereix l'Academy of Ancient Music, dirigida per Christopher Hogwood. L'enregistrament és de l'any 1981.

0: Els membres de l'Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hotwood en un enregistrament de l'any 1981, ens oferien la sinfonia número 9 en do major, Kyrill 73, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Tot seguit centrem el concert per dos violins, corda i continu, Riom 509 d'Antonio Vivaldi, interpretat pels violinistes Dimitri Sinkovetsky i Riccardo Minasi, amb Il Pomodoro.

0: Els violinistes Dmitri Sitkovetsky i Ricardo Minasi amb el Pomodoro han interpretat el concert per dos violins, corda i continu, Riom 509, d'Antonio Vivaldi.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el cicle per a piano Diari Personal Indi Primer de Ferruccio Busoni. Ens acompanya el pianista Gianluca Cascioli.

0: El pianista Gianluca Cascioli ens oferia el cicle Diari Personal Indi primer de Ferruccio Busoni.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit, la Capella Reial de Catalunya i el conjunt Hesperion 21, dirigits per Jordi Savall, ens interpreten el villancet Serafín que con dulce, de Joan Sararols.

Era el villancet Serafín que con dulce de Joan Sererols que ens ha interpretat la Capella Reial de Catalunya i el conjunt Hesperion 21 dirigits per Jordi Savall.

Us convidem ara a sentir el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047 de Johann Sebastian Bach, en la versió dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: És el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit en la versió dels solistes barrocs anglesos, dirigits per John Eliot Gardiner.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb el motet Antiquam Comedian Suspiro de Cristóbal de Morales, interpretat per la Música Reservada de Barcelona sota la direcció de Peter Phillips.

0: La música reservada de Barcelona, dirigida per Peter Phillips, era l'intèrpret d'aquest motet Antequam Comediam Suspiro de Cristóbal de Morales.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violí, corda i continu La Tardor, opus 8, número 3, Riom 293 d'Antonio Vivaldi. És el tercer concert del recull Les Quatre Estacions. Sentim-ne la versió de Mandèn Veia, violí i direcció, al costat del conjunt L'Incògniti.

0: És el concert La tardor d'Antonio Vivaldi, concert per a violí, corda i continu en fa major, opus 8, número 3, Riom 293, del recull Les quatre estacions. N'hem sentit la versió de Mandem Beyer, violí i direcció, al capdavant del conjunt L'Incògniti.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Per continuar, hem escollit les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge. Les centrem en la versió de la mezzosoprano Titon Frauca i el pianista Medin Peyron.

0: Hem sentit les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge en la versió de la mezzosoprano Titon Frauca i el pianista Medin Peyron.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara sentint la Sinfonietta per a corda opus 52 d'Albert Roussel. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica del Quebec, dirigida per Pascal Ferrot. L'enregistrament és de l'any 1993.

0: Fins aquí la Sinfonietta per a corda opus 52 d'Albert Roussel. Ens acompanyava l'Orquestra Simfònica del Quebec, dirigida per Pascal Verrot.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Bon dia, són les 9 i avui és divendres, 17 de juliol.
1: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Doncs ja ens hem plantat a divendres i per animar la vigília del cap de setmana us hem preparat un programa d'allò més interessant. Per arrencar, la música que sentirem a recer del nostre Lledoner i després viatjarem fins a Salzburg.
0: Perquè allà s'inaugura avui el prestigiós festival que cada estiu converteix la vila on va néixer Mozart en el centre del mapa líric mundial. Un certamen que aquest any té una destacada presència catalana. La repassarem.
2: I en tombada a les 10 rebrem a l'estudi el ballarí i coreògraf barceloní Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg. Us el descobrirem.
0: Comencem.
2: De lledoners n'hi ha molts, però el nostre té una virtut ben especial. Quan el vent mou les fulles, sempre apareix alguna música que val la pena escoltar.
1: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.

0: Schubert tenia només 19 anys quan va escriure la seva quarta simfonia.
1: El sobrenom de Tràgica no és seu, però descriu bé el to intens de l'obra. Tot i això, la música no renuncia mai a aquella inspiració melòdica que fa inconfusible el llenguatge del seu autor.

0: Primer moviment de la sinfonia número 4 en do menor, tràgica, que Franz Schubert va escriure amb només 19 anys. Un moviment adagio molto allegro vivace que ens ha interpretat l'orquestra barroca de Friburg de Brisgòvia, sota la direcció de Pablo Heras Casado. Mestre que, recordem-ho, aquest estiu tornarà a dirigir el Festival de Bayreuth, tornarà a dirigir Parsifal i que el tindrem al Palau de la Música Catalana a finals d'agost, dirigint també l'orquestra del Festival de Bayreuth.
1: Doncs una notícia fantàstica, la veritat. Anem al Lledoner. Segona nota que hi trobem a sota el Lledoner. Francesco Paolo Tosti va ser un dels grans compositors de cançons del seu temps.
0: A Buchella, amb text en dialecte napolità de Gabriele D'Annunzio, és una petita joia del lirisme mediterrani, una música que demana, més que grans efectes, l'art de dir i de matisar cada paraula.

0: Era a Bukella, cançó de Francesco Paolo Tosti, amb Roberto Scandiuzzi, baix, i Friedrich Haider, piano.
1: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu.
3: I continuem en directe a Catalunya Música quan passa pràcticament 2 minuts d'un quart de 10 del matí.
1: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
0: En aquesta versió d'estiu de Tots els matins del món obrim una nova entrada de la nostra particular, la Vivespèdia. Joan, benvingut un dia més.
4: Gràcies, molt content de tornar a estar amb vosaltres, Rosa, Xavier.
3: Joan, de quin concepte musical o interpretatiu ens parlaràs avui?
4: Avui he triat el binomi consonància-dissonància, que així sobre el paper ja es veu que és un concepte fàcil perquè poc o molt tothom ho entén. Però
0: no hi ha res fàcil, Joan.
4: Però m'agradaria aplicar-ho al que és el discurs musical.
0: Perquè, clar, a veure, segons el diccionari, una dissonància és la percepció poc agradable o directament desagradable que en el món de l'harmonia i el contrapunt tradicionals produeixen la simultaneïtat de determinats acords construïts a partir de determinats intervals harmònics que tradicionalment s'ha considerat dissonants.
4: Vaja, que a quan veure... tu sents, fas una ganyota, fas allò de... Saps què vull dir?
0: Sí,
4: quan
0: sents... ja ho sé. Eh?
4: O sí, o perquè ens entenguem, un extrem de dissonància seria un cop de clàxon, quan vas pel carrer el cotxe apreta un clàxon per avisar-te i està configurat perquè soni una dissonància d'aquelles aclaparades. Però, esclar, aquí la gràcia és que la consonància seria tot el contrari.
0: Clar.
4: I combinant dissonàncies i consonàncies, el que estem fent és crear un discurs de tensió i distensió. Parlant, això és una cosa que aquí ens hi trobem cada dia, jo puc parlar d'una manera destensada, consonant. Però puc també parlar de manera molt tensa, dissonant. No seria consonant i dissonant, però sí que establiríem una textura de tensions.
0: En Joan Vives és un home amb múltiples cares, ja ho veus, Xavier.
3: Exacte. Però a banda d'aquest exemple de dissonància i consonància de la teva veu, a mi el que m'agradaria és que ens posessis un exemple musical.
4: Sí, mira, i això també ens ajudarà a entendre per què, per exemple, determinades músiques ens avorreixen i determinades músiques ens generen odi. Clar, si nosaltres agafem una obra i posem moltes consonàncies i poques dissonàncies, l'efecte que aconseguim és aquest.

0: Joan, què estem sentint?
1: És la missa del Papa Marcello, el Papa Marcel II, un papa que va ser papa només 3 setmanes, o 2 setmanes, molt poc, i que va ser conegut gràcies a que Giovanni Pierluigi de Palestrina va escriure aquesta missa. Es diu que aquesta missa va salvar la polifonia en el Concili de Trento, perquè la volien eliminar i tornar al cant gregorià. Per què? Bàsicament perquè és molt agradable, genera aquesta sensació de calma i tranquil·litat, però clar, quan portem una estona amb tanta calma i tanta tranquil·litat, segur que més d'una persona dirà, uf, això és molt avorrit, tota l'estona sona igual. Els que ens agrada la música del Renaixement ens encanta i ens dona molta pau, però pot ser que ens trobem gent que sigui, en aquest sentit, una mica més radical. No?
0: És, diguéssim, estable, és reposada, és harmoniosa, no crea, podríem dir, no crea expectatives.
1: Exacte, és a dir, sí, no, intueixes que s'anirà mantenint, i a més aquí Palestrini va afegir un detall, que és que la lletra s'entén molt bé, és una textura a diverses veus, però la lletra es va entenent, i això era important per l'Església. Ara, si us sembla, sí, el que podem fer és anar a buscar una mica el contrast, però ho farem de manera progressiva.

0: Aquí ja, Joan, ja veiem que la cosa canvia i de la mà d'un mestre, no? Mozart, no?
1: Sí, que aquí està la gràcia, precisament, que Mozart utilitzi aquesta textura quan estem acostumats que Mozart és un senyor com una aigua cristallina de manantial, no? Precisament aquest és l'inici d'un dels quartets més carismàtics del compositor de Salzburg. Es diu Quartet de les dissonàncies.
0: Perquè quedi clar.
1: I només hi ha aquestes dissonàncies rellevants aquí al començament. És l'últim dels quartets que va dedicar a Haydn i d'alguna manera s'intueix que Mozart li volia mostrar a Haydn on podia arribar la seva capacitat, diguem-ne, podríem dir intel·lectual, inspiradora, musical, no? I utilitza aquestes dissonàncies que, si tenim en compte que això data de 1784-85, home, Déu-m'hi-do.
2: Ja crea aquesta tensió, no?, una mica.
1: El que passa que ben aviat arribarà aquí un personatge que en prou feines media 1,60 m, que va donar un cop de peu a la porta i va dir: ara sí que sabreu què és una dissonància.

0: Això sí, tensió, inestabilitat, fricció...
1: Sí, sí, sí, no?
0: T'has posat nerviós, diguéssim.
2: No, i és que no et deixa, vaja, de sentir, segurament, de mirar els intèrprets que estan tocant això, no? Mm-hmm. És que et deixa atrapat. Com és això?
0: Se t'emporta, i tant.
3: És impressionant. Home, penseu que és una de les obres més...
0: Presenta-la,
3: gurus,
0: Joan.
3: De les obres més gurus, més carismàtiques del catàleg de Beethoven. És la totpoderosa Gran Fuga, opus 133. És una fuga per quartet de corda. Fins i tot l'editor, l'Artària, li va dir: mestre, tregui aquesta fuga, que no em comprarà ningú el quartet opus 130. O sigui que és una obra contundent, però ens va molt bé per explicar la textura de tensió de les dissonàncies. I això, evidentment, amb aquesta gradació que hem fet des de Palestrina fins a Beethoven, una mica ho podríem aplicar, i de fet ja ho hem fet, al discurs parlat. A la ràdio és una cosa que l'hem de conèixer i controlar. O, per exemple, també en el cinema, és a dir, que hi ha escenes de tensió, escenes de distensió, és a dir, una mica aquesta idea de tensió, distensió, de discurs musical és una cosa important, i òbviament els intèrprets, digue-li cantants, digue-li instrumentistes, han de jugar, i ara, per exemple, en aquesta versió del quartet Artemis, una versió particularment extrovertida, contundent, doncs el joc de tensió encara es veu empès per tota l'energia que tenen tots aquests compositors.
2: Perquè la vida és això, no? Alts i baixos.
3: Sí, senyor. Tensions, distensions...
0: Moments de repòs, moments de calma...
3: Correcte. I això també fa que un concert sigui més animat. Clar, si, per exemple, en un concert només hi posem tensió, aleshores aconseguim l'efecte contrari de la polifonia del Renaixement. Amb la polifonia, determinades persones potser s'hi podrien avorrir, però si ens n'anem a un concert que tots són tensions, la gent, que potser els hi costa més d'entendre, surten i diuen: aquesta música a mi no m'agrada. Si us sembla, el següent pas el fem cap a, ja a la porta del que és l'arribada de la música atonal, però encara no estem en la música atonal.
0: Perfecte.

0: Joan, qui és aquest pianista i quina peça ens està interpretant?
1: Estem sentint a Robert Taub interpretant la sonata número 6 d'Scriabin. És una sonata ja considerada com de la part moderna de la vida d'Scriabin. Scriabin són dos, o tres, però sobretot dos. Els que us agrada l'Scriabin de joventut, segur que us encantarà, perquè és un post-Chopin. És com si Chopin hagués viscut molts anys i fes una música una mica més moderna. Però ja a partir d'un moment, Scriabin, just coincidint amb l'arribada del segle XX, comença a fer això que estem sentint. Això que estem sentint no és atonal, és a dir, està dintre de la tonalitat, però està tan a la frontera que quan ho sents, fins i tot costa endevinar, diguem, quina és la línia tonal, quina és la tonalitat que fa servir, no?
0: Perquè hi ha molta discussió, no?, de que vull dir, on està la frontera, no?, de...
1: Sí,
0: d'on està la tonalitat... No?
1: La tonalitat fluctuant. És a dir, hi ha mil conceptes, però sempre acaba havent-hi un argument que fa que tu puguis anar mantenint d'alguna manera el que és el relat musical. En el moment en què entra la música atonal, costa molt més. I Scriabin aquí, que això és de 1911, encara ens ho permet. Però just tres anys abans que Scriabin compongués aquesta sonata, va arribar en el panorama musical el senyor Arnold Schoenberg. Schoenberg, que per cert els catalans ens l'estimem molt, perquè ja sabeu que la seva filla va néixer a Barcelona, fins on ens arriba la informació encara és viva, és una senyora bastant gran, es diu Núria Schoenberg, i a més el Schoenberg és un nom molt bonic, vol dir muntanya bonica, Schoenberg en alemany, o sigui,
2: oh,
1: que
2: carai,
1: quin bon rotllo, no? Ell va fer una reflexió dient, és a dir, en música tonal ja ho hem gastat tot, què més podem fer? I avui només hem sentit una petita mostra.
0: Sí.
1: Llavors, que diu, doncs, l'única cosa que ens queda fer és trencar la tonalitat, trencar la pauta de les 100 notes i les 5 auxiliars i fer que totes 12 notes tinguin la mateixa importància. I a partir d'aquí va començar a fer tota una sèrie d'obres molt treballades, molt elaborades, molt cuidades, entre les quals té una llum especial el Pierrot Lunaire. Però va arribar un moment que li van dir, mestre, és que vostè amb això pot fer el que li doni la gana i cola. I llavors Schoenberg va dir, d'acord, i a partir de 1923 crea un sistema que en diem dodecafonisme. Ara no ho explicarem, el sistema serial, però sí que us vull proposar ja per acabar un trosset del Pierrot Lunaire. És un text amb poesia expressionista en què tot és absolutament atonal i aquí, per exemple, guanya molta força el text. Sentim la cantant que fa una pregària a Pierrot i li diu, Pierrot, la meva rialla, l'heu oblidat, la imatge brillant es va esvair, negra és la bandera que uneix ara en el meu pal, rialla meva, l'he oblidat, ara torna'm, veterinari de l'ànima, líric ninot de neu, altesa lunar, Pierrot, el meu somriure.
3: Pierrot, en la mer,

0: Doncs quina lliçó d'en Joan Vives sobre la consonància i la dissonància aplicades al discurs musicals. I nosaltres continuem.
1: L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
2: I fixa't, Rosa, ja són 2:15 en punt i ens hem menjat mitja hora de programa. Això,
0: i tant, ràpid, això, ràpid, eh?
2: Exacte, vull dir, la selecció musical, la lliçó d'en Joan
0: Una
2: Vives...
0: Una lliçó magistral, diria jo.
2: Exacte, que el tornarem a tenir dilluns aquí
0: sí.
2: A l'estudi. I res, continuem.
1: El concert del dia amb Eulàlia Benito.
0: Eulàlia Benito, bon dia i benvinguda.
3: Bon dia
2: i bon dia.
3: Bona hora.
0: Fins ara ens has presentat concerts d'intercanvi, concerts provinents de la UER. El concert d'avui, en canvi, és de producció pròpia, un enregistrament fet per Catalunya Música al Palau de la Música Catalana.
3: Sí, del cicle La Casa dels Cants. Una part dels concerts que emetem per Catalunya Música prové de les emissores públiques que formen part de la UER, això ja ho hem comentat diverses vegades, però també emetem molts concerts que provenen dels cicles i festivals que es fan a casa nostra i que enregistrem nosaltres i que també compartim amb la UER, per tant, també s'emeten per emissores públiques europees. La singularitat d'aquests concerts és que tots, tant els d'intercanvi com els de producció pròpia, són enregistraments no comercials, de manera que només els podem sentir per Catalunya Música. És el que té la ràdio, és efímera, com també els concerts. De tota manera, durant un temps, els compartim amb els oients a través del web de Catalunya Música i de la plataforma digital 3CAT. Nosaltres enregistrem concerts a moltíssims escenaris de Catalunya i el que tenim a punt per sentir aquest vespre és un concert del cicle La Casa dels Cants del Palau de la Música Catalana. Un cicle que se centra en la música coral i vocal i que ofereix una àmplia varietat de gèneres i estils musicals. Per exemple, el concert de Sant Esteve forma part d'aquest cicle. I tot i que aquest cicle convida artistes i cors de tot el món, dona prioritat als cors catalans i en especial als cors del Palau de la Música Catalana, és a dir, a tots els cors de la gran família de l'Orfeó Català.
2: I la cita d'avui, Eulàlia, és amb el Cor Jove de l'Orfeó Català.
3: Sí, que és un dels cors que forma part de l'Escola Coral i un cor amb finalitat pedagògica de joves que provenen en gran part dels cors infantils de la casa i que es formen amb classes de cant i assajos setmanals. I, és clar, tot això culmina amb els concerts que en fan una vintena a l'any. I aquest cor, per cert, ja té 40 anys. I l'han dirigit Conxita García, Esteban Abona i actualment Pablo Larraz. El concert que sentirem aquest vespre a les 8 presenta un programa de música sacra per cor i orgue. Hi participen també dos solistes excel·lents, la soprano Ulrika Halle i l'organista Joan Seguí. Pablo Larraz, el director del cor, va dissenyar un programa preciós que recorre la tradició germànica i la tradició anglesa del barroc i del romanticisme amb motets i anthems de Schütz, Johann Michael Bach i el seu nebot Johann Sebastian Bach, Purcell, Handel, Wesley i Mendelssohn. Tot un seguit d'obres de temàtica religiosa amb textos de lloança a Déu com aquest.

0: Aquí Pablo Larraz dirigia el motet Herr, wenn ich nur dich habe, Senyor, si només et tinc a tu, de les exèquies musicals de Heinrich Schütz. Tot un desplegament d'arquitectura coral de primer ordre.
1: Un motet a 8 veus amb dos cors que es van alternant. Eulàlia, un fenomen acústic que genera efectes especials.
0: Sí, que va néixer per adaptar el so a les particularitats arquitectòniques de la Basílica de Sant Marc de Venècia. És el que en diem estil policoral, que van crear els Gabrielli i més tard van heretar altres músics europeus, com ara Schütz, un dels predecessors germànics de Bach.
2: I de Bach, Eulàlia, al programa també hi ha una obra a dos cors.
0: Un motet preciós, Ich lasse dich nicht. De tota manera, no queda clar si és de Bach o del seu oncle segon, Johann Christoph Bach, que és el compositor més destacat de la família Bach de la generació de finals del segle XVII anterior. Un compositor, per cert, que Bach admirava i qualificava de profund. Sobre l'autoria hi ha opinions contraposades, però si coneixem l'obra de Johann Christoph, bé, jo diria que aquest motet hi encaixa perfectament. Sigui de qui sigui, és una obra encantadora, deliciosa.

0: Barroc alemany i també barroc anglès, perquè al programa hi ha una obra de Purcell.
1: Sí, realment una tria meravellosa. De la tradició germànica passem a l'anglesa. Sempre temàtica religiosa. Primer Purcell i després Handel. De Purcell, una selecció de la música pel funeral de la reina Maria. Aquesta obra que el compositor anglès, en la seva qualitat d'organista i compositor de l'abadia de Westminster, va escriure pel funeral de la monarca anglesa.

0: Un repertori, Eulàlia, realment molt interessant, molt bonic en aquest concert del Cor Jove de l'Orfeó Català, dirigit per Pablo Arranz, en un enregistrament, recordem-ho, fet per nosaltres, per Catalunya Música, al Palau de la Música Catalana, el 2 de novembre de l'any passat. Repertori que és barroc alemany, barroc anglès, amb aquest Parsel, i ara farem un salt 150 anys endavant, no?, amb música del romanticisme.
1: Sí, però deixa'm dir que després de Parsel encara hi haurà una obra de Händel que...
0: Sí, que ho has dit abans,
1: sí,
0: és veritat.
1: Sí, que tot i que era d'origen alemany, va triomfar a Anglaterra amb obres com l'Anthem de la coronació que sentirem aquest vespre, My Heart is in Dieting, quan l'abadia de Westminster va acollir, en aquest cas, la coronació del rei Jordi II de la Gran Bretanya. I després, sí, un compositor anglès del romanticisme, Samuel Sebastian Wesley, amb dos anthems. Després, encara sentirem l'organista Joan Seguí en solitari, amb un Mendelssohn, i per acabar, el plat fort del programa arribarà amb l'himne Hör mein Bitten de l'estimat Félix Mendelssohn. Aquí, els cantaires del Cor Jove dialoguen amb una de les seves mestres, que és la soprano catalana originària del Tirol del Sud, Ulrike Haller, que és professora de l'Escola Coral del Palau. Us deixo amb la deliciosa part final, Oh, könnte ich fliegen wie Tauben dahin, si pogués volar com un colom.

0: Eulàlia volant, eh? Volant pràcticament,
1: com un colom.
0: Exacte. Ens acomiadem de tu fins
1: dimarts. Sí.
0: Exacte. Escolta, que tinguis un bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: T'esperem dimarts, eh?
1: Dimarts, sí. I avui a les 8 del vespre.
2: I tant.
0: Ens retrobem.

0: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu.
1: Els divendres, just a aquesta hora, al voltant de 9:45, ara passen 3 minuts de 9:45, el reservem per viatjar per Europa, perquè el continent, és plena de festivals de música a l'estiu, però n'hi ha un que en aquestes dates es converteix en el centre del mapa líric de tot el món. És el Festival de Salzburg, que arrenca avui.

Del genial compositor nascut a Salzburg s'han programat dos dels seus títols operístics, Così fan tutte, amb Elsa Dreisig en el paper de Fior di Liggi, i Lea Desandre com a Despina, dirigides per Joanna Malvitz. I el segon és Lucio Silla, en versió semi-escenificada, de la qual sentim l'obertura i on participarà la soprano Sara Blanc com a Júnia, sota la direcció musical d'Adam Fischer, i serà el dia 2 d'agost.

La Sara Blanc és una de les presències catalanes destacades al Festival de Salzburg. En parlarem amb ella l'última setmana de programa, però aquesta no és l'única artista catalana a la programació del festival, que s'allargarà fins al 30 d'agost. La soprano Serena Sainz també hi serà, tal com ens va recordar a l'entrevista que li vam fer la setmana passada per interpretar la missa en do menor, també de Mozart.

La soprano Serena Sáenz cantarà aquesta missa en do menor de Mozart l'11 i el 12 d'agost, acompanyada pel cor Baltasar Neumann i la Camerata Salzburg, sota la direcció de Thomas Hengelbrock. I més artistes catalans al prestigiós Festival de Salzburg, potser el festival de clàssica més famós del món. Jordi Savall, amb els seus conjunts, la Capella Reial de Catalunya i Le Concert de Nació, actuarà dimecres que ve a la tradicional obertura espiritual del festival, amb un programa que du el títol d'Invocació, amb peces sacres com el Miserere de Mozart.

Però si hi ha un artista que ha despertat una gran expectació a l'edició d'aquest any del Festival de Salzburg és la soprano lituana Asmik Grigorian, una de les predilectes del certamen. S'estrenarà en el paper de Carmen, la gitana de Georges Bizet, que habitualment interpreten mezzosopranos. La dirigirà el mestre grecorrus Teodor Kurrentzis i el repartiment el completa el tenor d'origen xilè Jonathan Tettelman, com a Don José. Aquesta premier mundial serà diumenge de la setmana que ve. Ara la sentirem, a Asmik Grigorian, però no en el paper de Carmen, sinó el de Rusalka, d'Antonín Dvořák, en l'esplèndida versió que ens va oferir fa just un any al Liceu. Interpretarà la famosa i hipnòtica Cançó a la Lluna, sota la direcció del mestre Josep Pons, que, atenció, ens visitarà dijous que ve.

0: Però quina melodia tan bonica i tan bella, la de la cançó de la lluna de l'òpera Rusalka d'Antonín Dvořák, que la soprano lituana Smik Grigorian va interpretar al Liceu fa tot just un any.
1: L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: I avui, divendres, hem de felicitar Salvador Brotons, compositor i director d'orquestra, perquè, Rosa, és el seu aniversari, 67 anys.
0: Efectivament. I com a compositor, Salvador Brotons ha volgut crear un corpus musical en què els oients reconeguin la història musical del país. Us recomanem obres com la cantata de Randa, un homenatge a Ramon Llull, Catalunya 1714, o les rapsòdies catalanes, a part de concerts, sonates i sinfonies. I abans de sentir el regal musical que li fem a Salvador Brotons, Xavier, també tenim un altre aniversari.
2: I tant, també felicitem el Festival de Peralada, que arrenca avui pels seus 40 anys.
0: I us deixem amb aquesta petita joia, tres peces breus, opus 8, Allegro Marcato, de Salvador Brotons, interpretada pel pianista Àlex Alguacil.

0: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món. Versió estiu. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música. L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Continuem, Rosa, perquè fem un pèl tard, eh? Perquè sí. Passen 3 minuts a les 10 del matí. Som a l'equador del programa, preparats per arrencar la segona hora.
2: Amb un convidat que ens fa molta il·lusió que sigui avui amb nosaltres, és el ballarí principal del Ballet d'Hamburg, que també és coreògraf, el barceloní Aleix Martínez.
1: De seguida el saludarem perquè tenim moltes ganes que ens expliqui la seva trajectòria i també els seus projectes. El més immediat, Niu, al Festival de Peralada.
2: I abans de tancar l'últim programa de la setmana, rebrem en David Guzmán, que ens presentarà un altre dels seus llibres arpegiats, avui amb els últims anys de vida de Maurice Ravel.
1: La dansa és moviment, però també és pensament. És una manera de mirar el món, de construir relats i de fer-nos preguntes. I precisament aquesta mirada és la que ens porta avui fins al nostre convidat.
2: Ens acompanya el ballarí del Ballet d'Hamburg i coreògraf Aleix Martínez, que el 28 de juliol estrenarà Niu al Festival de Peralada. Aleix, bon dia i molt benvingut.
3: Hola, molt bon dia.

0: Estem sentint el món ha dit sí d'Arnau Obiols, parlant d'aquest projecte singular de Niu, que busca sobretot el diàleg entre els ballarins i estudiants del campus Peralada amb ballarins professionals del Ballet d'Hamburg. És un dels segells d'Aleix Martínez a l'hora de treballar, tractar de la mateixa manera els estudiants i els professionals, no, Aleix?
1: Exacte, aquest projecte en té moltíssimes ganes perquè és, anem a dir, la primera vegada també, no?, que arreplego aquests dos mons, que en realitat són paral·lels i són sinònims, perquè tothom ha començat per aquestes arrels, per aquest principi, i crec que pot crear unes inèrcies, no?, i un diàleg entre els professionals i els estudiants que pot ser molt enriquidor per tothom.
2: Niu també és la culminació dels 10 anys del campus Peralada. Per un jove que vol ser ballarí, Aleix, quina importància tenen aquests espais formatius com aquest campus?
1: Jo crec que tot. Aquest és una, són espais que són, diria, vitals, no? Més enllà de fer una formació acadèmica, quan ets jove, no? Jo crec que el fet de poder compartir espai, escenari, no? Al final, tot el que fem és per compartir-ho amb un públic. I crec que el fet de poder, com a estudiant, no?, compartir aquesta experiència amb gent que ja ha fet un camí, no?, i que pot, d'alguna manera, guiar o seduir o inspirar, jo crec que té molt de valor.
2: I quins, com són aquests estudiants, aquests joves ballarins? Quines edats tenen? Com són?
1: Doncs mira, aquest campus de Peralada està basadament, principalment, són joves estudiants entre 12 i 17 anys, val, de la regió de l'Empordà, i donant-li, no, aquesta oportunitat a aquesta gent, a aquests joves, que potser no en tenen les mateixes que algun jove de Barcelona o de grans ciutats. Aleshores, jo crec que és un projecte que esperen amb molt d'impaciència, sí.
0: Escolta'm, Aleix, i quants joves són i quant de temps estan en aquest campus que, deixa-m'ho dir, dirigeix la Judit Jordana, la nostra companya també aquí a Catalunya Música?
1: I tant que sí.
0: Quants joves reuniu durant aquests dies a l'Alt Empordà?
1: Doncs per aquest projecte vam agafar uns 14 joves estudiants, val, perquè vam pensar que seria un número que poguéssim desenvolupar un projecte i un espectacle al final, que sigués, no? La meva intenció no era fer una quantitat molt gran, sinó intentar reduir una miqueta i poder agafar el temps en cadascú per conèixer-los, per poder compartir. Més enllà de la pressió d'un espectacle,
0: sí,
1: poder compartir. Vàrem començar els assajos cap de setmanes per aquí, cap de setmanes per allà, però tot això, no? Jo crec que normal. Són joves estudiants, tenen una part acadèmica dins de l'escola, amb els seus exàmens,
0: amb tot
1: el que comporta. Aleshores vam començar ja, de mica en mica, cap de setmana per aquí, 3 dies per allà, Setmana Santa, agafant, i ara ja a partir de res. De 2 dies ja comencem tots plegats intensament a estar allí a Peralada treballant.
0: I quants ballarins del Ballet d'Hamburg t'has portat a l'Empordà?
1: Doncs per aquest projecte hem plantejat uns 8. Quatre nois, quatre noies, tots ells són solistes i principals del Ballet d'Hamburg. I de veritat, a part de ser companys meus, que comparteixo una part emocional, anem a dir, no?, perquè hem crescut d'alguna manera junts allí a Hamburg, són uns professionals impressionants, són uns ballarins i uns artistes, sobretot. Per això és l'important, no?, i és el que sempre reitero a les noies, de dir, val, la tècnica, no?, la part estètica, el com, el què... Val, això es pot anar treballant i s'ha d'anar treballant. Per mi el que és important i és la base de tot el que fem, de tots els artistes, tant músic, pintor, balleria en aquest cas, és la passió, és el per què, no? Per què et mous, per què fas això i no una altra cosa, i trobar aquest diàleg, no?, sobretot.
2: Aquest any, per primer cop, has vingut a Barcelona amb el Ballet d'Hamburg, al Gran Teatre del Liceu, encarnant el mític King Mític, un gran ballarí que té, vaja, a Nijinsky.

0: Aleix, què va suposar ser Nijinsky en aquesta peça i com et vas sentir al Teatre del Liceu?
1: Uau, val, van ser moltes emocions. Van ser moltes emocions. Clar, jo vaig marxar de molt petitó, sí, de Barcelona.
2: En quina edat?
1: Amb 13 anys.
2: I cap a on?
1: Vaig marxar cap a França, per continuar els estudis, cap a Marsella.
2: Sí.
1: I després, molt orgànicament, vaig arribar a Hamburg, on vaig continuar amb la meva formació dins de l'escola, sí, i fins avui, no? El dia d'avui, que encara hi formo part de la companyia. Aleshores, tornar, anem a dir, a les arrels, no a casa, no? En aquest teatre on jo tinc records d'anar des de petitó a veure espectacles de dansa que em portaven uns pares, no? Va ser una experiència molt profunda, d'alguna manera. Val? Poder compartir una miqueta... Vaig tenir sensació una mica del cercle, no? De tancament de cercle, anem a dir d'alguna manera, i poder compartir tota aquesta trajectòria, aquest aprenentatge durant els anys amb la meva família, amics, però sobretot amb un públic que hi connecto, un públic que és casa, no? Va ser de veritat una experiència que sempre recordaré.
2: I amb una figura com Nijinsky, no? Vull dir que per un ballarí, clar, què representa Nijinsky?
1: Uau, representa moltes coses, no? És una figura molt complexa, molt, molt, molt complexa, però sobretot des del punt que jo intento agafar-ho, per mi sempre la creativitat ha sigut el meu motor, val? I ell, d'alguna manera, va ser un dels pioners d'aquest trencament de la dansa acadèmica i, podem dir, un dels pioners de la dansa moderna contemporània. Aleshores, entrar dintre d'aquest món d'una persona que era adelantat al seu temps, una persona que va passar la guerra, no? Que va haver-hi a Europa, tot això el que va comportar, el trencament emocional i professional amb la companyia on ell hi treballava, la decadència, anem a dir, dintre d'una enfermetat, no? Mental com l'esquizofrènia. És un personatge molt, molt, molt potent, però sobretot el que m'interessava i el que m'interessa encara és intentar oblidar una mica aquesta part mitològica, anem a dir, no? Aquest mite de Nijinsky, intentant endinsar-me en l'humà. Val? És només a través de l'humà que tots hi connectem, d'aquest home que respira, que camina, que menjava, que vull dir que és un home real, amb les seves debilitats, els seus dubtes, i des d'aquest punt jo crec que d'alguna manera tots podem connectar amb Nijinsky.
2: Perquè l'espectacle, el que estàs explicant realment és el que es veu, és a dir, perquè estem veient en diferents etapes, no, de la vida de Nijinsky, fins i tot representeu a l'escenari l'últim ball que va fer ell, no? A Suïssa, si no recordo malament.
1: Exacte, a Sant Moritz. Aleshores, el creador d'aquest treball, no, és el John Neumayer, que és un gran entès, sobretot, de la figura de Vaslav Nijinsky, els ballets russos, d'aquella època, sobretot. És un gran amant, té una de les col·leccions privades més grans que s'hi troben avui al món, on hi han des d'escrits, diaris, textos, sabatilles, perruques... vull dir, és innumerable tot el que aquest home, no, té, i sobretot la noció, no, de tot aquest món. Aleshores, tota la peça comença en l'espai on va fer l'últim espectacle. El que trobem quan entrem a l'escenari i quan acaba l'espectacle és una reproducció exacta de l'indret, de l'hotel, on Nijinsky va fer aquest últim espectacle, aquesta dansa, no? Aquest matrimoni amb Déu, que hi deia ell.
2: Deixa'm recordar només una cosa, Rosa. Aquest espectacle que el Liceu va programat aquesta temporada que ara tanca, es podrà veure la pròxima temporada a Viena, no? A l'Òpera Estatal de Viena.
1: Exacte.
2: Ho dic perquè si algun oient li ha agafat una mica el coquet de dir, ostres, això m'ho vaig perdre i això no pot passar per alt. Perquè no recordo en quines dates a Viena, però vaja, vull dir que la gent consulti la programació de l'Òpera Estatal de Viena, perquè clar, i a més a Viena, amb la tradició de ballet que tenen a la capital austríaca, vull dir que això, Aleix, són paraules una mica majors, eh?
1: Exacte.
0: Ja ha sortit el seu nom, sí, una vegada. El coreògraf John Neumayer, que va dirigir el ballet d'Hamburg durant molts anys, va escriure solos que tu vas ballar. Jo et voldria preguntar, com es balla una peça escrita per John Neumayer? És a dir, és una qüestió de físic, de tècnica, de concentració? Com te les planteges?
1: Hem d'entendre una mica el creador, no? I en aquest cas, com a creador, el John veu l'estudi una mica com un santuari, anem a dir d'alguna manera, no? És un espai sagrat d'alguna manera, és un espai on la vulnerabilitat és necessària, és una persona que demana molt dels seus ballarins, tant físicament com espiritualment, com la concentració. Va més enllà de la tècnica, i sempre ho diu. Vull dir, tècnica, val, és diguem, les eines per poder desenvolupar, per poder explicar una història, per poder transmetre una emoció, però és només el principi. O sigui, això sense res més és, no té cap tipus de valor, no? Aleshores, és una persona que, sobretot, jo crec que per poder treballar amb ell i poder entendre, no?, cap a quina direcció vol anar, requereix també d'una certa maturitat, no?, com a artista, perquè és una persona molt complexa, és un artista molt complex i molt profund.
2: Ho dius, no?, aquesta mirada de Neumeyer, de complexitat. I això com creus tu que ho trasllada a l'escenari, aquesta complexitat, a l'hora de coreografiar?
1: Jo crec que més enllà del que ell pot, no?, aprendre o llegir o guiar-nos, hi ha una part molt intuïtiva. Hi ha una part, no?, que és gairebé, ningú entén. És com fer quan estàs fent una creació, en aquest cas, mai saps ben bé cap a quina direcció va, mai saps ben bé com pot sorgir, com no. Hi ha cosetes que van sorgint que potser no estan ni plantejades d'un principi. Aleshores, jo crec que és un trajecte, és un camí, i sobretot ell té una experiència i una manera de fer que és per aquesta raó que és qui és avui en dia encara.
0: I per l'Aleix Martínez, quina és l'essència de la dansa? És a dir, què permet la dansa que no permetin d'altres arts?
1: Sempre m'agrada dir, quan anem a veure teatre, no?, entenem el text, i per mi la dansa és el silenci entre el text. Val? Són emocions, són situacions, són condicions humanes que potser no en tenim paraules o no sabem ficar-les, o les paraules no fan pes, no?, el que és. I jo crec que la dansa el que et pot donar, el que pot oferir, el que pot transmetre, és aquesta essència, no?, aquesta pregunta moltes vegades, que no hem d'entendre, no? Molta gent em pregunta, ja, però això no ho entenc, dic, no hem d'entendre, a vegades és com un somni, no? Vull dir, tu entres dintre d'aquest espai i deixa't portar i deixa't veure cap a on va potser la teva imaginació, les teves imatges, potser les imatges que et creen, no?, preguntes o dubtes, o inclús t'insinuen coses. I jo crec que la dansa és un gran misteri, i això és el que la fa tan especial.
2: Perquè, clar, jo m'imagino, l'Aleix Martínez diu, vull fer una peça, la vull coreografiar, i amb totes aquestes sentiments, emocions que expliques. Però, clar, és com un escriptor que té un llibre en blanc i ha de començar a escriure. Aleshores, quin és el mètode que tu fas servir per dir, escolta, jo tinc tota una sèrie d'idees al cap, que en tens, i moltes, i bones, i les vull plasmar a l'escenari? Una mica com concretes el teu treball i després el que podem veure als escenaris?
1: Jo crec de veritat que és un misteri i no ho acabo d'entendre, i crec que no vull entendre-ho, perquè potser si ho entenc no hi serà. Aleshores, m'agrada deixar-ho des d'aquesta part intuïtiva. Sí que m'agrada, doncs, això, fer una recerca de la temàtica que estigui tractant, equits, la que sigui. Però més enllà d'això, una dansa, o quan fas una creació, no és com fer un llibre de cuina, no?, que agafes i dius, agafes, no?, els ous i els mescles i poses això, aquesta barreja, i funciona perfectament. No funciona així. Aleshores, com que no funciona així, com he comentat, hi ha una part intuïtiva, hi ha una part màgica, hi ha una part de diàleg també amb els artistes. No sóc partidari d'aquesta idea de creador com a persona que diu, has de fer això, això, això, i tu ets l'instrument i has de fer això. No, tot el contrari. Jo el que necessito i el que m'agrada és això de compartir, no?, el compartir un diàleg creatiu i artístic amb la persona que tinc al davant, i potser hi han cosetes que ni se m'havien plantejat que sorgeixen dels seus cossos, i al contrari. Aleshores, per mi això és la màgia i és una miqueta el procés, no? Sempre des del punt de vista que no saps ben bé sí que pots partir una idea, pots tenir idees, no? Alguns punts de referència on poder començar a construir, però com comentava, és un gran misteri per mi encara, eh? I crec que és el que em motiva i el que em sedueix encara a seguir creixent.
2: Em quedo amb aquesta frase de que és un gran misteri, això.
0: És un gran misteri, la dansa.
2: De la dansa,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí. L'Aleix Martínez fa molts anys, ja ho hem vist, que està vinculat al ballet d'Hamburg. Jo et volia preguntar quines diferències o què fa diferent el ballet d'Hamburg d'altres ballets també molt prestigiosos. És la filosofia que hi ha al darrere, la mirada, la direcció que ha tingut durant molts anys. Què el fa diferent?
1: Jo crec que és una mescla de tot el que acabes de comentar. Val? Perquè si és una companyia de dansa, de ballet, anem a dir d'aquesta manera, però no és, diguem, el... Quan diem la paraula ballet, en tenim una idea predeterminada del que és, no? Aquestes noies amb les sabatilles de punta, amb els seus tutús, amb els seus diamants o equits, el que sigui. I sobretot en Burg, el que m'ha donat a experimentar, que és una manera d'entendre la dansa, en aquest cas el ballet, anem a dir-ho, molt humanista. O sigui, està centrada en l'ésser humà, està centrada en l'experiència de l'ésser humà, de l'artista, de la honestitat, de la recerca profunda, no?, dels personatges, no del, només del, anem a dir, de la imatge que veus des de fora, sinó d'aquesta complexitat, no? I jo crec que això és el que fa tan atractiu i el que fa que, inclús a dia d'avui, encara, no?, sigui una companyia que està molt marcada per la creació. És una companyia que cada any, anem a dir, hi han tres noves creacions que hi succeeixen. O sigui, és una companyia que té un repertori que és completament basat en la creació, no en la compra. Moltes companyies no fan el que diem, la compra de peces, les assagen i les posen en un escenari. En aquest cas, el Ballet d'Hamburg, la seva essència i el seu plat fort és que és una companyia creativa. És una companyia que el repertori neix i creix dels estudis i forma part d'un repertori eventualment.
2: I hem parlat de figures importants, eh? De Neumeier, que una mica el teu mentor, Nijinsky, però, Aleix, deixa'm preguntar-te, què va significar, quan tu eres més jove, aquest personatge? Look for the bare necessities, the simple bare necessities, forget about

0: facts of life.
1: Aleix, aquesta música ens serveix per preguntar-te com va començar tot.
2: Perquè aquest el reconeixes perfectament,
3: completament.
2: No?
1: A veure, a veure.
3: Completament, completament. Hem d'entendre, no? Vinc d'una família que sempre m'ha ajudat molt, em segueixen ajudant, tota la família, les àvies, els tiets, molts pares sobretot. Però no és una família que ha estat relacionada des d'un principi amb la cultura i les arts, i sobretot la dansa, no?
2: Sí.
3: I jo des de petitó, sense entendre què era això que estava, què em movia, tenia aquesta necessitat de moure'm. I la meva referència que tenia eren aquestes pel·lícules de Disney, val, que veia, i una en especial, no?, que era el llibre de la jungla, i jo me'n recordo que volia ser com l'os. Jo volia ser com l'os, volia ballar, volia ser lliure d'alguna manera, no? Tinc aquest record, no? I va ser, no diria que al principi, perquè no diria que va ser, no?, la pel·lícula que em va fer voler ballar, per res, però va ser un acompanyament molt gran, des que soc molt petit tot, parlo de potser un, dos anys, tres, quatre, fins que finalment vaig veure un espectacle de dansa i vaig
1: dir... Amb qui veia aquest espectacle de dansa, te'n recordes?
3: Sí, van ser amb els meus pares. I... vam anar al Teatre Goya, sí, de Barcelona, sí, i hi havia la companyia del David Campos, que justament feia un espectacle que es deia Rock Requiem, que mesclava la música de Metallica amb dansa. I meus pares, doncs, uns amants de la música rock, uns amants de la muntanya... es van mesclar com els dos mons, d'alguna manera, no? I va ser allí quan vaig entrar en aquest teatre. No recordo la peça, però recordo, diguem, la sensació, l'olor, no?, del teatre, de les llums, de l'energia. I vaig dir, val, que això és casa.
2: I, escolta, vas, a partir d'aquí, vas anar a una escola de dansa a Barcelona, no?
3: Exacte. Vaig anar a la mateixa escola de la companyia amb el David Campos, en un principi.
2: Molt bé. I més tard, ho has comentat abans, no?, vas fer el salt ja a l'estranger de molt jove, vas anar a formar-te a Marsella amb 13 anys. Vas guanyar el Premi de Lausana el 2008, que això et va obrir les portes de l'escola del Ballet d'Hamburg. I dos anys més tard hi vas entrar com a ballarí de la companyia. I escolta'm, com processa tot això un nen de 13 anys o un adolescent tots aquests canvis de manera tan precipitada?
3: Jo crec que va ser molt orgànic tot, val? Ara, quan miro cap endarrere, no?, potser sí que em demano preguntes, no?, de dir, ostres, val, 13 anyets, no?, i mal i marxar. Però quan estava amb 13 anys, quan tenia 13 anyets, no m'ho plantejava. No era una pregunta o era una situació, no? Ho tenia molt clar. Tenia molt clar que volia seguir aquest camí, tenia molt clar que era el que volia fer i és el que volia dedicar-me i és el que volia fer el meu dia a dia, val? Volia ballar, volia crear. Aleshores, no em vaig plantejar massa, va ser tot molt orgànic, va anar succeint una cosa després de l'altra i de cop i volta estava a Hamburg i de cop i volta vaig entrar a la companyia i tot va anar seguint i sí...
1: I el jove Aleix Martínez s'enyorava o no s'enyorava? Amb tots aquests anys des que vas anar a Marsella, després a Hamburg, t'enyoraves de casa?
3: Jo crec que la dansa, en aquest cas, no, ha forçat a fer sacrificis, però jo crec que al final aquests sacrificis, no diria que valen la pena, però sí, valen la pena, són essencials. Per, en el meu cas, no?, per arribar a poder experimentar el que estic experimentant. Vull dir, jo en cap moment tenia una idea de dir m'agradaria ser equips, m'agradaria ser ballarí principal o m'agradaria fer... No, jo volia ballar, jo volia crear i era una miqueta el camí que he anat seguint.
2: I amb això de crear, has coreografiat allò, ballets, no?, pel Ballet d'Hamburg, quan Neumeyer no hi era... quan hi era, volia dir. I això, què significa per a tu aquesta feina de fer una coreografia i que la gent la pugui gaudir?
3: Des de ben petitó, en realitat. Tornem a l'inici, no? Sí. Em movia, tenia aquesta necessitat vital, no?, de moure'm, d'experimentar amb el meu cos, d'expressar amb el meu cos, al mateix temps que tenia aquesta necessitat de crear no només moviments. Me'n recordo jo amb la meva àvia jugant, no?, amb quatre tutxanes, que eren un petit teatre, no?, i feia el meu, no?, construïa el meu atrezzo, anem a dir, no?, el meu vestuaris, música, llums... Sobre, sempre ha sigut ha estat sempre molt lligat tot aquest món, no?, aquesta construcció. Per mi, coreografiar no vol dir ficar quatre passos millor o pitjor col·locats, val? Això és una cosa, no?, que bueno, està molt bé. Per mi és la cerca d'un món, la cerca d'un món on poden succeir moltes coses i jo sigui normal, els instruments són els ballarins, val? Però ha sigut algo que ha anat sempre lligat, no?, la meva necessitat de moure'm com a ballarí, amb la meva necessitat de crear. O sigui que sempre ha estat en diàleg.
1: I precisament una de les dimensions més creatives de la feina del nostre convidat és la faceta de coreògraf, amb peces com aquesta.

0: Aleix, què és això?
1: Aquesta era la primera peça, una de les primeres peces que vaig fer al Ballet d'Hamburg, si no recordo malament, cap al 2012.
2: Exacte, sí, senyor. Sí,
0: no? Ho ha clavat.
1: I tinc molt bons records. Moments experimentals, moments de també conèixer-te, no? Cap a quina direcció, què et mou, què no et mou. Tinc molt bons records.
2: Una peça que es diu Trencadís, no?
1: Exacte.
2: I fa 2 anys vas debutar al Festival de Peralada, on, recordem-ho, aquest any presentaràs aquest projecte niu, que està dins de tot el que és l'activitat del Campus Peralada, i vas debutar amb una gran nit de dansa al Mirador del Castell amb Terra Llaurada.

0: Aquest Aleix és el Dona Nobis Pacem de Bach, que acompanya una de les peces de Neumeier que també vas voler incorporar a l'espectacle. De fet, combinaves peces de fins a 6 coreografies, eh? Això també deu ser molt difícil, eh?
1: Sí, va ser sobretot cercar un diàleg, no?, entre totes les peces. Que no fos només una gala, no?, o un espectacle on hi haguessin diferents seccions o amb el, no?, camí millor de diferents coreògrafs, sinó cercar un diàleg, un camí, un trajecte entre totes aquestes peces. I sí, va ser de veritat, jo crec que va ser una experiència supermaca per tothom que hi va ser-hi, per tots els artistes i crec també pel públic de Peralada.
2: Aleix Martínez, com portes l'exigència física? Hi ha gaire renúncies a la vida d'un ballarí com tu, un primer ballarí?
1: No.
2: No?
3: No,
1: no, no, no, perquè sóc molt simple en aquest sentit. Ai. Saps? Sóc molt simple, o sigui que no he tingut cap tipus de renúncia, més enllà que jo jugui normal, el nostre instrument és el cos. Aleshores, això vol dir que has de mantenir aquest instrument amb la millor, no, qualitat física, per poder després ser lliure a l'escenari. Vull dir, moltes vegades no. Si no mantens aquest cos, després no tens les mateixes eines per poder exprimir-lo, i sobretot entenent que la dansa i la meva professió com a ballarí de ballet, no?, i de dins d'una companyia és relativament curta. Aleshores, vull aprofitar al màxim. Jo crec que tothom, no, que s'hi dedica vol aprofitar al màxim. I això és que normal. Després pots continuar el camí, pots desenvolupar. Hi ha gent que admiro molt, i per exemple, com la Lorena Nogal.
0: Que també actua per Alada.
1: Exacte. Que, no, que vull dir, ha passat ja, no, de llarg, no, els 30, i continua fort. Aleshores, és tot una inspiració, jo crec, per una generació, per entendre, no, que la dansa va més enllà de l'edat, la dansa continua.
0: I ja per acabar, Aleix, en aquesta línia que estaves ara comentant, quins reptes t'agradaria afrontar, tant en la faceta de ballarí, que, clar, l'edat també marca, no?, vull dir, una mica fins a on pots arribar, com també de coreògraf, que aquí sí que tens llarga vida.
1: La veritat que mai m'ho he plantejat. Val? Sempre soc una persona que continuo treballant el meu dia a dia, continuo fent, continuo anant pel camí, a vegades amb dubtes, a vegades segur, però crec que és humà. Però mai he tingut una idea clara. L'essència la tinc clara. L'essència és el que em guia, aquesta, no, aquesta claretat, aquestes ganes, aquesta passió. Però la forma, el què i el com i el quan, pas a pas. Cada dia és un dia nou i pas a pas anem construint.
2: Aleix Martínez, molta sort amb Niu. Moltes gràcies per haver vingut i ha estat un plaer.
0: És el que deia. Jo volia que es descobrís aquesta figura de ballarí i coreògraf de Aleix Martínez, perquè jo crec que molta gent del país encara no el coneix prou. Hem ressaltat l'espectacle de Nijinsky al Liceu i, escolta'm, vull dir, si algú té ganes d'anar a Hamburg, que també és una ciutat molt maca,
2: oh,
0: amb edificis
2: sí,
0: impressionants, com la que acull la filharmonia, d'Hamburg, doncs que el veurà allà. Gràcies, Aleix, i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu.
1: 11:04 i el nostre lladoner que tenim plantat aquí a l'estudi Rosa no para de
2: créixer.
1: I com més creix, més música s'amaguen entre les seves fulles. Ara en recollirem unes quantes.
0: A l'ombra del lladoner, amb Raimon Colomer.
2: Ferran Sor és una figura imprescindible en la història de la guitarra. Admirat arreu d'Europa, va contribuir a donar prestigi concertístic a un instrument que encara buscava el seu lloc a les grans sales.
1: Aquest rondó mostra l'elegància i la claredat del seu estil.

0: Era el rondó per a guitarra, opus 48, número 6, de Ferran Sor, que ha interpretat a la guitarra David Starobin.
1: La música incidental de Peer Gynt acompanya un viatge ple d'aventures i paisatges imaginats. A la dansa àrab-grec recrea un orient somiat tal com el concebia l'Europa del segle XIX.
0: Més que una descripció fidel, ens diu la nota d'en Raimon Colomer, és una evocació plena de color i de fantasia.

0: És la dansa àrab de la suite número 2 de Peer Gynt, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.
1: Són les 10:43, la cirereta final.
2: Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
0: Tornem a arpegiar llibres en efecte amb en David, i avui amb un dels grans noms de la música del segle XX.
3: Què tal, com esteu?
0: Molt bé, David.
1: Bon dia.
3: Sí, sí, un bon dia. Un nom, vaja, Maurice Ravel, diguem-ho d'entrada, amb un llibre, a més, que en retrata els últims 10 anys de vida, a partir de, entre altres coses, del viatge, de la gira que va fer Ravel als Estats Units l'any 27, és a dir, que l'any que ve farà un segle de tout plegat. El llibre es diu Ravel, de Jean Echenoz, que és un escriptor francès molt conegut i estimat. Té uns quants anys, però porto la traducció, la versió en català, perquè l'acaba de traduir fa molt poc l'Anna Casasses, una gran traductora, l'ha publicat Raig Verd, i per tant la podem llegir feliçment en català. És una gira, aquesta Ravel, que va fer, i un viatge, per tant, on retrata un munt de celebritats, i surten Gershwin, i surten, en fi, tot de músics de l'època que va conèixer allà, però també les obsessions. No era un personatge fàcil, les manies, la decadència física i mental del mateix músic, no? I episodis brillants. A mi m'agrada molt, per exemple, l'any 16 ell va estar al front. De fet, volia fer de pilot, però per constitució física li van dir que no podia. El van obligar a portar vehicles pesats, cotxes blindats, i a un d'aquests cotxes una vegada es va avariar i va quedar-se tot una setmana rebel enmig d'un camp, enmig de no res, fent com de Robinson, intentant sobreviure. I què va fer durant una setmana, entre altres coses? Transcriure, com si fos allà un pentagrama, el cant dels ocells que l'envoltaven. No? Què fas si no? Si et quedes atrapat. Sí, sí, una cosa increïble.
1: Al llibre, òbviament, hi surten citades moltes peces musicals, entre les quals un tal Bolero.
3: Exacte. Bolero de Ravel. Molta gent ja l'ho diu, no? Tot junt.
1: Que és aquest com un sintagma.
3: Sí, sí, exacte. És aquesta obra que diu la llegenda que va, no? Que va fer per una aposta, que es va apostar un cafè, que podia escriure una gran obra per orquestra simfònica només amb un tema i que durés una mitja hora. Doncs bé, en paraules de Jean Echenoz, ho diu així en el llibre, una partitura sense música, una fàbrica orquestral sense objecte, una frase reiterada sense esperança, no? I un dels episodis respecte al Bolero que surten al llibre és aquesta famosa també disputa entre Ravel i Arturo Toscanini, el gran director, per la manera de tocar el Bolero, no? Literalment, dos cops massa de pressa i accelerando. Ravel què va fer? S'hi va encarar, no li agradava gens, i el gran Toscanini li diu que no, que aquesta és l'única manera de tocar-la. Llavors, una mica per entendre aquest tempo de Toscanini, ha portat un bolero que va dirigir l'any 39 amb l'orquestra de la NBC.

0: Això és Toscanini en 39 amb la NBC.
1: Sí.
0: Ja veieu que el tempo podríem fer pilates amb això, eh? Sí. Això va una mica aquest accelerando. Llavors, per contrast, mateix fragment, d'acord, però ara sí, amb Gustavo Dudamel en Berlín l'any 2018.

0: David, sí que es nota la diferència, sí, eh?
1: 3 minuts més dura la versió de Dudamel.
0: Sí?
1: 3 minuts més, sí, de tot el bolero.
0: Déu-n'hi-do.
2: I tant, és molt, eh?
1: És increïble, sí. I hi ha defensors d'una manera i d'altra, com sempre, d'interpretar-lo.
2: Un altre moment destacat és la trobada amb el pianista Paul Wittgenstein.
1: Exacte, en el llibre surten diferents peces musicals i una cosa que també a mi m'agrada molt és aquesta amistat amb Paul Wittgenstein, recordem-ho, germà del famós Ludwig Wittgenstein, no? Mm-hmm. És a dir, el gran filòsof del Tractatus. Doncs bé, Paul Wittgenstein va ser un intèrpret que va perdre, també a la Primera Guerra Mundial, va perdre el braç dret, va haver d'aprendre a tocar amb una sola mà i Ravel li va escriure aquest famós concert per a la mà esquerra, que en primer lloc escoltarem a la interpretació del mateix Paul Wittgenstein.

0: És bo perquè Ravel, entre altres coses, era un, passa per ser un gran pianista, és un grandíssim pianista. I, en canvi, en el llibre de Jean Genoz, quan Ravel li presenta a Wittgenstein aquesta peça, no, ens diu literalment: Wittgenstein, d'entrada, el troba més aviat mal pianista. I pel, si dius, home, si és Ravel, que és un pianista excepcional. I pel que fa a l'obra en si, no amaga que no sigui res a l'altre món. Per tant, no el va acabar, sembla ser, de convèncer, segons que ens explica aquest llibre, que, expliquem-ho, no és una biografia 100%, hi ha una recreació literària i, per tant, espai a la fabulació.
1: Exacte. Aquesta és una peça que requereix un virtuosisme important i que has portat també interpretada per un altre gran pianista, vaja, vull dir, que és una diva del
0: sí,
1: teclat, eh?
0: Sí, exacte, descomunal. I que jo convido, parlem de Yu Jawong, convido a mirar, perquè això també es pot trobar per YouTube mateix, en un concert a Roma l'any 2016, com toca, literalment, amb la mà esquerra, no? I el, és aquelles coses, aquelles peces que valen la pena escoltar, però també mirar, per tant, Yu Jawong amb aquest concert per la mà esquerra de Ravel.

0: David, deixa'm dir que avui estàs fent feliç a la Rosa, que no saps tu, eh? Perquè la Rosa és una amant del teclat, del piano. Digue'm, Rosa, quantes vegades has vist a la Yuya Wang?
1: He de confessar que no l'he vista cap vegada.
0: No.
1: Però he vist molts pianistes, la veritat és que sí.
0: Realment
1: no,
0: és...
1: i m'agradaria molt veure-la, de veritat, perquè penso que és una dona que ha de tenir molta personalitat per, de vegades, també aguantar certes crítiques que se li han fet i cal tenir personalitat.
0: Exacte, no, ella és una dona, és una diva, però també és una dona forta.
1: Sí. Empoderada.
0: Exacte.
2: Tu amb la mà esquerra, el piano, sola,
1: jo hauria de tornar a néixer per poder tocar aquesta peça. És a dir, en aquesta vida no podria. Potser la propera m'animo i...
2: En el multivers. No?
1: En el multivers. Continuem, per això m'esteu distraient vosaltres, eh? Una altra de les peces que surten destacades al llibre és el concert que Ravel va escriure per una gran amiga seva, que era la Marguerite Long.
2: Això mateix, també pianista, eh? Una Marguerite Long, de la qual em fa molta gràcia perquè el llibre ens diu que era una dona impossible, autoritària, creguda, la mena de governanta que et posen al darrere durant totes les vacances, sense oblidar que és lletja com un pecat, que penses, home, doncs sort que eren amics.
0: No? Sí, no.
2: Perquè, en tot cas, efectivament, aquí la tenim, Marguerite Long, amb el famós concert en sol major que va estrenar el 1932.

0: I, David, volies acabar tornant al començament, al bolero.
1: Això mateix.
0: En un exemple modern de fins on pot arribar aquesta peça que també qui no ha sentit mai.
1: Qui no ha sentit mai, el bolero, sigui en la versió de Toscanini amb aquell tempo més accelerat o amb la Dudamel, però certament l'obra que també el va, en fi, catapultar, el va fer més encara més ric i més famós, el bolero de Maurice Ravel, que he portat en una versió, una petita excentricitat feliç, que és el que va fer Rufus Wainwright, no? També molt amant de la clàssica, amb aquell disc que es va dir One de l'any 2003, doncs bé, una de les cançons més boniques d'aquell disc, que també és una cançó crescendo, que té aquest tempo, fa servir precisament una interpolació del bolero, així en versió com si fos un sampler, i és una cançó que a més esclata en el tram final, que és el que he seleccionat d'aquesta cançó, que es diu Oh, What a World.

0: Entre bolero i bolero, David Guzmán, moltes gràcies per venir.
1: Un plaer.
0: Ens retrobarem dimarts de la setmana que ve.
1: Perfecte, encantat.
2: Aquí t'esperem, eh?
1: I tant.
2: I no hi faltis.
1: Aquí serem. Adéu-siau.

0: Ja són pràcticament les 11. Per tant, anem recollint Xavier i no ens oblidem de regar el Lledoner, sobretot de l'estudi, perquè nosaltres marxem 2 dies i no el volem trobar assedegat.
1: Exacte, i tant que no, Rosa. I un altre recordatori. Aquest vespre arrenca el Festival de Peralada, que aquest any compleix, recordem-ho, 40 anys a celebrar Rodons.
0: Sí, però dilluns t'espero aquí amb tots els oients i amb tot l'equip del programa. Víctor Villar, al control tècnic, Olga Cardús, a la producció, i tota la redacció de Catalunya Música. Us han parlat Xavier Montagut i Rosa Maria Bertrán.
1: Serem aquí, en efecte, Rosa, a les 9 del matí, dilluns que ve, ben puntuals. Bon cap de setmana.

Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'església del Carme de Peralada per sentir un homenatge a Conxita Badia, un enregistrament de Catalunya Música del juliol del 2025 dins del marc del Festival de Peralada. De fet, sentirem el que va ser el penúltim concert del festival, un concert organitzat per commemorar els 50 anys de la mort de la soprano catalana Conxita Badia, que va viure del 1897 al 1975. Un concert en homenatge també de qui va ser el seu amic i mentor Pau Casals. Per tant, sentirem molta música a partir d'ara en una tria d'obres preciosa que interpretaran Montserrat Seró, soprano, Marc Heredia, piano i Pau Codina, violoncel, que van començar el concert amb Enric Granados. Granados va ser qui va presentar a Conxita Badia, precisament, Pau Casals. Doncs d'Enric Granados, l'elegia eterna, que interpretarà la soprano de Lleida Montserrat Seró amb el pianista Marc Heredia. I després a ells s'hi sumarà el violoncel·lista Pau Codina per a interpretar de Gottfried Heinrich Stötzel, un compositor del tombant del 17 cap al 18, Bis du bei mir, Estigues amb mi. Després, aquest primer bloc el tancarà Franz Schubert i la serenata del Cant del Cigne, el Deutsch 957. Comencem aquest concert d'avui, comencem amb el que va ser una tria d'obres que agradaien especialment a Conxita Badia. De moment, Enric Granados, Stötzel i Franz Schubert amb Montserrat Seró, soprano, Pau Codina, violoncel, i Marc Heredia, piano. Són els tres intèrprets del concert d'avui.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint un homenatge a Conxita Badia que van fer la soprano Montserrat Seró, Marc Heredia piano i Pau Codina violoncel al Festival de Peralada el juliol del 2025. La primera part del concert està dedicada al repertori alemany i francès, sobretot. Ara sentirem, per exemple, música de Gabriel Fauré, però el concert ha començat amb Enric Granados, que va ser qui a Conxita Badia li va presentar Pau Casals. D'Enric Granados n'hem sentit l'elegia eterna amb Montserrat Seró i el pianista Marc Heredia. A continuació, s'hi ha sumat Pau Codina violoncel per a interpretar Bis du bei mir. Estigues amb mi, de Gottfried Heinrich Stötzel. És un compositor que va morir un any abans que Bach, l'any 1749. I finalment aquest primer bloc s'ha tancat amb la serenata del Cant del Cigne de Franz Schubert. Una melodia esplèndida que ara desemboca, com us dèiem, cap al repertori francès. Perquè ens anem cap a Gabriel Fauré i una d'aquelles cançons de l'Opus 7. Sentirem la preciosa Après un rêve, que és la primera del recull. A continuació, arribarà un moment molt especial del concert, la interpretació exquisida de tots tres músics, de Montserrat Seró, de Pau Codina i de Marc Heredia, de Morgan, l'opus 27, número 4, de Richard Strauss. I després tornarà al repertori francès amb Hector Berlioz, amb La captiva, una melodia en què hi sentirem els tres intèrprets del concert: Montserrat Seró, soprano, Pau Codina, violoncel, i Marc Heredia, piano.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint un recital esplèndid, un recital en homenatge a Conxita Badia, un recital en què els intèrprets són la soprano Montserrat Seró, el violoncel·liste Pau Codina i el pianista Marc Heredia. Durant la primera part van interpretar repertori alemany i francès i bona mostra n'ha estat aquest bloc que us hem ofert ara, que ha començat amb la melodia Après un rêve, és una de les tres cançons, la primera, de l'Opus 7 de Gabriel Fauré, després hem sentit Morgen, un lit preciós, l'Opus 27 número 4 de Richard Strauss, i finalment, música d'Hector Berlioz, La captiva, música inclosa en aquest recital emotiu íntim que celebraia, de fet, l'amistat entre Conxita Badia i Pau Casals. Un concert, us ho dèiem, estructurat en dues parts. A la primera, que és on som ara, hi ha les cançons més estimades per part de Conxita Badia i a la segona part hi trobarem obres tant d'ella mateixa com de Pau Casals. Però abans que això passi, tornarem a sentir repertori alemany i repertori francès, una melodia de Robert Schumann, la que porta per títol Campanetes de neu. És l'opus 96 número 2 del compositor alemany i aquesta melodia la sentirem en una traducció al català de Joaquim Pena. A continuació, repertori francès, Jules Massenet, l'elegia, amb la veu de Montserrat Seró, el violoncel·liste Pau Codina i el pianista Marc Heredia. La gravació és de Catalunya Música del juliol del 2025. És el penúltim concert del festival de Peralada.

Aquest va ser el final de la primera part del concert que us oferim avui, final d'aquest concert en homenatge a Conchita Badia, que durant la primera part ha contingut tot de melodies alemanyes i franceses que agradaien especialment a la soprano catalana, de qui se'n commemoren els 50 anys de la mort, va morir l'any 1975. Ara, Montserrat Seró, soprano, Pau Codina, violoncel i Marc Heredia, piano, han interpretat aquesta elegia de Jules Massenet, i just abans el que hem sentit era música de Robert Schumann, una de les seues cançons de l'Opus 96, la segona, Les campanetes de neu, que hem sentit en la traducció al català de Joaquim Pena. La versió era de Montserrat Seró i de Marc Heredia. Músics esplèndids en aquest concert d'avui que ens permet d'accedir a un repertori preciós, a un repertori que és poc habitual i que ho serà més a mida que ens endinsem en la segona part d'aquest concert. Ho farem des d'ara mateix, deixant descansar uns minuts la veu de la soprano Montserrat Seró i deixant que siguin Marc Heredia, piano, i Pau Codina, violoncel, qui interpretin l'intermezzo de l'òpera Goyescas d'Enric Granados, un músic important en la vida de Conchita Badia, el compositor de Lleida, el pianista Enric Granados, amb qui hem començat ja el concert d'avui. Ara tornem a la seva música, a aquest intermezzo que us oferim des de la gravació de Catalunya Música del juliol del 2025 a l'Església del Carme de Peralada.

aquesta obra instrumental d'Enric Granados, aquesta versió per a violoncel i piano de Gaspar Cassadó de l'intermezzo de l'òpera Goyescas és el que separa les dues parts del concert d'avui. Aquest homenatge a Conxita Badia, que ha començat amb tot de líder alemanys i de melodí franceses i que ara continuarà amb la música de Conxita Badia i de Pau Casals. Però abans hem sentit aquest intermezzo de Goyescas d'Enric Granados en la versió de Marc Heredia, piano, i Pau Codina, violoncel, perquè Enric Granados té una rellevància especial en la vida de Conxita Badia. El pianista i compositor lleidatà és qui la va presentar a Pau Casals quan ella era una cantant molt joveneta, i a partir d'allí va néixer una amistat amb Pau Casals que va durar tota la vida. De fet, Pau Casals, quan Granados va morir sobtadament, molt jove, és quan es va convertir en el mestre i amic de Conxita.

a la memòria de la segona filla de Conxita Badia, Mariona Agustí Badia, que havia mort feia just una setmana als 100 anys. Un moment, per tant, íntim, de recolliment, emotiu, amb aquesta cançó de Pau Casals, balada de la Nova Solveig, que ara interpreten Montserrat Seró, soprano, i Marc Heredia, piano.

El concert d'avui, homenatge a Conxita Badia, és també un tribut a l'amistat que Conxita Badia va compartir amb Pau Casals. I ara, aquesta segona part del concert ha començat amb una cançó de Pau Casals en què les protagonistes són les tres filles de Conxita Badia i de Conxita Badia mateix, perquè amb text de Ventura Gassol, aquesta cançó canta l'enyor de la cantant i de les seues tres filles cap al marit exiliat al Brasil. Aquesta cançó és la balada de la Nova Solveig i l'han interpretat Montserrat Seró, soprano, i Marc Heredia, piano. Els tornarem a sentir de seguida amb música altre cop de Pau Casals en el mirall canviant de la Mar Blava. Després sentirem una cançó de Conxita Badia, Somriu, amor, i a continuació encara música de Pau Casals a l'enterrament d'un nin i finalment la cançó de Bressol de Conxita Badia. Aquestes quatre cançons, breus totes quatre, no n'hi ha cap que arribi als 2 minuts de música, us les oferim en la veu de la soprano Montserrat Seró, que canta amb el pianista Marc Heredia.

A partir d'ara, en aquest concert, hi haurà aquesta alternança, la de la música de Pau Casals i la de les cançons que componia Conxita Badia. Aquest bloc l'hem començat amb la cançó En el mirall canviant de la Mar Blava, de Pau Casals. Després hem sentit Somriu amor, de Conxita Badia. A continuació, A l'enterrament d'un nin, música de Pau Casals. I, finalment, la cançó de Bressol, de Conxita Badia. Aquestes quatre melodies les hem sentit en la veu de la soprano Montserrat Seró, una veu clara, neta, una veu preciosa, delicada i expressiva que sentim en aquest concert d'avui al costat del pianista Marc Heredia, nascut a Barcelona l'any 1988, format a Madrid, a Basilea i a Barcelona, component del trio Fortuny, amb Pau Codina, que és el violoncel·lista del concert, i amb Joel Bardolet, que és el violinista del trio Fortuny. Avui els estem sentint, tots aquests intèrprets, en aquest enregistrament de Catalunya Música fet dins del marc del Festival de Peralada, aquest homenatge a Conxita Badia, que continua ara amb el cant dels ocells que va popularitzar Pau Casals i que sentirem en un arranjament de Xavier Montsalvatge. I a continuació sentirem dues versions de la melodia T'estimo, de Conxita Badia. Per tot això cal la veu de Montserrat Seró, soprano, el violoncel de Pau Codina i el piano de Marc Heredia.

Així és com s'havia d'acabar el concert que us hem ofert avui en homenatge a Conchita Badia, amb aquest bloc que ha començat amb aquella peça preciosa popular catalana que va popularitzar Pau Casals, el cant dels ocells, l'hem sentit en l'arranjament de Xavier Montsalvatge, i a continuació ja hem sentit dues versions de la cançó T'estimo, de Conchita Badia. T'estimo i t'estimo tant, en la veu de la soprano Montserrat Seró. La soprano de Lleida, formada al Liceu i a l'ESMUC, una veu preciosa que avui hem sentit al costat de Marc Heredia. En fèiem un esbós biogràfic fa no res, i Montserrat Seró ha cantat també amb el violoncel·liste Pau Codina, nascut a Barcelona l'any 1988 i que va començar de molt petit a tocar el violoncel amb Eulàlia Subirà. És format a Londres, ha tocat arreu d'Europa. Pau Codina és membre del Trio Fortuny i també de l'Oculi Ensemble, entre altres. I avui ha format part d'aquest trio d'intèrprets que hem sentit en homenatge a Conchita Badia i que van acabar fora de programa el seu concert amb aquestes dues cançons. Primer, la popular catalana La noia de l'Empordà. Recordem que hi som a l'Empordà, som a Peralada, amb una gravació de Catalunya Música del juliol del 2020. I després d'això, després d'aquesta noia de l'Empordà, encara sentirem Azulau, música de Jaime Ovalle, un compositor que va morir l'any 1955. Aquest serà el punt final definitiu al concert d'avui.

0: La noia de l'Empordà, una cançó popular catalana, i Azulau, música de Jaime Ovalle. Són les dues melodies fora de programa amb què s'acaba el concert d'avui, concert protagonitzat per la soprano Montserrat Seró, el violoncel·liste Pau Codina i el pianista Marc Heredia. Són els que han fet homenatge a Conxita Badia en aquest concert, en què també hi havia la figura present de Pau Casals, qui va ser bon amic i mestre de Conxita Badia des que es van conèixer quan la cantant, nascuda a Barcelona l'any 1897, era una cantant molt jove que començava a obrir camí. Avui, en aquest homenatge a Conxita Badia, hem sentit una primera part que ha començat amb Enric Granados, una altra persona important en la trajectòria de Conxita Badia. Doncs el concert ha començat amb l'elegia eterna d'Enric Granados i a partir d'allí, durant la primera part, hem sentit l'Italia alemany i melodia francesa. Després ha tornat Granados amb l'intermezzo de l'òpera Goyescas, ha estat l'intermedi musical que ha donat pas a la segona part del concert en què s'hi han anat alternant les melodies de Pau Casals i de Conxita Badia. I tot això en aquest concert ple de bon gust, de tacte, d'elegància, una interpretació excel·lent per part de Montserrat Seró, de Pau Codina i de Marc Heredia. Una tria d'obres interessant i que va contribuir de ple a aconseguir l'objectiu que tenia el concert, fer homenatge a Conxita Badia en el que és l'any de la commemoració dels 50 anys de la seva mort i homenatge també de qui va ser el seu mestre i bon amic Pau Casals. Tot això és el que hem sentit avui des d'aquesta gravació de Catalunya Música del juliol del 2025, penúltim concert del Festival de Peralada fet a l'Església del Carme. Un concert que us ha presentat avui qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Beethoven, el concert per a violí en re major opus 61, que ara hi interpreta Isabel Faust amb l'orquestra Mozart sota la direcció de Claudio Abbado.

La violinista Isabel Faust amb l'orquestra Mozart i sota la direcció de Claudio Abbado ha interpretat el concert per a violí en re major, opus 61 de Ludwig van Beethoven.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que el Dalai Lama diu: "Una ment calmada aporta força interior i confiança en un mateix. Per això és tan important per a una bona salut."
2: A Catalunya Música tenim 7 de sons.
1: Tots, fins i tot les persones més actives, necessitem moments de calma i d'introspecció. Per això avui us oferirem un set de sons especial on les músiques ens obriran un espai de calma, de respiració i d'intimitat. Escoltarem composicions de totes les èpoques i estils que ens aportaran una llum suau, ens acaronaran i ens convidaran a mirar cap endins. Si teniu 7 de sons, comencem!
2: 7 de sons. La música que et cuida.
1: Començarem amb una melodia italiana força antiga que Ottorino Respighi va recuperar per a la seva tercera suite. El tercer moviment és el més conegut i ens servirà per obrir el programa d'avui. La siciliana és una dansa lenta i elegant, gairebé com una carícia que ens transporta a un temps sense temps.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: La introspecció també ha de tenir moments de lleugeresa. Si no, les nostres ments massa racionals ens poden fer davallar cap a una seriositat aclaparadora. York Bowen, conegut com el Rachmaninoff anglès, va escriure aquesta petita joia plena de llum que sentirem tot seguit. Una música juganera i lleugera que ens convida a somriure entre dos sospirs.

I d'aquest Humeresque, el tercer moviment de la suite per a violí i piano, opus 28, de York Bowen, passem a un compositor letó que sap transformar les veus en un mirall d'emocions. Sovint, quan ens permetem moments de tranquil·litat reflexiva, a dins se'ns obren les nostres capsetes de records. Això és el que passa amb aquest Only in Sleep, d'Erics Essenbals.

0: Set de sons. Benestar en cada nota.
1: Els moments de calma també són ideals per gaudir de la lectura d'un bon llibre. Què us sembla fullejar Sentit i sensibilitat de Jane Austen i deixar-nos endur per la força dels seus personatges femenins? Musicalment hi posarem, esclar, la banda sonora que Patrick Doyle va crear per a la pel·lícula estrenada l'any 1995.

I si en la que acabem de sentir el piano estava acompanyat per tota una orquestra, ara el sentirem ben sol i amb un moviment constant i tranquil semblant a les onades del mar en calma. Le Onde, de Ludovico Einaudi, és una música hipnòtica com mirar el mar en silenci.

I després de passejar tranquils a la vora de les onades del mar, tot seguit canviarem d'estil, d'època i fins i tot de paisatge. Ens refugiarem sota un arbre que ens oferirà descans amb aquest Ombra mai fu, de Georg Friedrich Händel.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: En els moments de calma, quan la ment balla lliure d'aquí cap allà, les emocions i els pensaments sovint són tan inefables que si algú ens preguntés què pensem, se'ns faria molt difícil de contestar. Per això hem escollit aquest Maria, Romanza sin palabras, per a violí i piano de Càndid Candy.

I seguim amb una composició que ens gronxarà com una barqueta que llisca per un riu plàcid. De fet, això és exactament el que passa en el fragment de la pel·lícula El vel pintat mentre sona aquest vals del riu que sentirem. La música és d'Alexandre Desplat.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Hi ha músiques que ens sacsegen per dins i ens porten la pau malgrat el dolor. Això és precisament el que va pretendre l'any 1999 i després dels conflictes dels Balcans el compositor galès Carl Jenkins amb la seva obra L'home armat, Missa per la pau. Sentirem aquest Benedictus.

Com deia Martin Luther King, hem d'acceptar el dolor finit, però mai perdre l'esperança infinita. I ara seguim amb una composició inspirada en un himne popular galès. Ralph Vaughan Williams ens passeja amb les orelles per prats verds i bucòlics per seguir respirant amb calma.

I seguirem respirant paisatge amb la música amb una composició de Manuel Blancafort, A camí damunt del turó, dedicat al seu amic Frederic Mompou, i trobem la senzillesa i la serenor de caminar entre muntanyes amb el cor ple de llum i d'aire fresc. Una música que ens parla d'amistat, de silenci compartit i del plaer de recórrer junts un mateix camí.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: Un dels moments del dia en què ens ve més de gust relaxar-nos és el vespre. Per això continuarem aquest programa especial amb aquest himne del vespre, de Henry Purcell.

0: La set de sons és insaciable.
1: Com dèiem al principi, per gaudir d'una bona salut cal cultivar una ment calmada i en això la música ens hi pot ajudar molt. Acabarem el programa amb un fragment de la banda sonora que Johan Johansson va escriure per a la pel·lícula La teoria del tot. Porta per títol Forces d'atracció. Us hi hem acompanyat Dani Jiménez, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai set de sons.

Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions des d'aquí, des de la sintonia de Catalunya Música. Benvinguts un dia més a aquestes cordes de l'ukelele, aquestes cordes imaginàries que ens guien per recorreguts musicals i que ens fan voltar per tot el món i repescant moltes cultures, molts sons i molts colors. Que ens agrada voltar pel món és una cosa ben visible i avui ho volem fer fixant-nos en algunes illes. La naturalesa illenca serà, doncs, el nostre pretext per repescar músiques de tot arreu en aquesta reunió, doncs, de propostes que nosaltres us proposem començar a Irlanda, l'anomenada Illa Verda, tan verda com musical, podem dir. El quilòmetre zero, doncs, avui ens el proporcionen la música i la veu del grup irlandès Liadan.

Sempre inspiradora, l'illa d'Irlanda ha estat avui al punt d'arrencada en aquest itinerari per algunes illes, totes musicals, i és que la veritat és que ens costaria trobar un lloc on la música no sigui important. I en tot cas això ens fa molt feliços, deixeu-nos-ho dir. I d'un mar fred anem a un més càlid o més temperat, situats doncs, a la Mediterrània. Ens agrada de tant en tant fer sonar la veu i la música de Marta Mavroidi, especialista d'instruments com el llaüt i també cantant. Una mirada a la seva Grècia natal.

El regust mediterrani i oriental també ens l'ha portat Marta Mavroidi. Avui ens hem situat en l'univers grec. Per tant, un lloc amb moltes illes, també, i és que les illes avui ens inspiren i seguim amb un projecte que, de fet, uneix dues illes, Mallorca i Cuba, perquè ara mateix fem recordatori d'aquell disc Ultramar, on Maria del Mar Bonet feia una mirada particular a l'arrel afrocubana, amb músics com Pancho Amat, entre molts altres, i amb peces com aquesta, Cançó de les princeses africanes.

Doncs amb aquest bolero ben trist, ho podem dir així, però també bonic, i la veu particular de Yadira Ferrer, una música cubana resident al nostre país, seguim aquí en aquest racó guiat per unes cordes d'ukelele imaginàries. Això formava i forma part del disc Esto sí se llama querer, una iniciativa del segell discogràfic Underpool, que feia duets inusuals i aquí ajuntava Yadira Ferrer, per exemple, amb el piano de Roger Mas. Doncs ens havíem quedat a Cuba, una de les illes on avui fem parada, i saltem a les Canàries, a terra d'origen del músic Irai Afonso, que, a més d'especialista del timple canari, també ens ha mostrat la seva faceta de compositor. I, en tot cas, diverses vegades s'ha envoltat de músics, de molt bons músics, i en aquest cas la peça té la signatura de Feliu Gasull i l'altra convidada, una veu, la de Sílvia Pérez Cruz. Tres quarts.

Irai Afonso, en col·laboració amb Feliu Gasull i Sílvia Pérez Cruz, és el que acabem d'escoltar, i en aquest cas un músic d'origen canari observant el sentir mediterrani. Tornant a la Mediterrània, passem a l'àmbit de les veus, a aquests ensamblatges de veus que tant ens agraden. I seguim amb aquest sentir illenc, amb la música menorquina Anna Ferrer, que amb tanta elegància transporta el llegat tradicional a l'actualitat. Després, ja ho avancem, seguirem amb una altra formació illenca, que són els emocionants Afileta. Abans, però, la mirada sonora d'Anna Ferrer.

Les cordes de l'ukelele. Creuant l'espai i el temps. Les músiques del món a Catalunya Música. Amb Marta Lanau.

Ho diem sempre, mai ens cansem d'escoltar les veus de Afileta, formació vocal de Còrsega, que sempre ens guia d'alguna manera en aquests recorreguts particulars. Avui les illes són les protagonistes i ja que som en aigües mediterrànies, doncs fem sonar un projecte vingut de l'Alguer. Són els músics Salvatore Maltana, Marcello Peguin i Max de Aloe, inspirats per una tarantela.

Doncs amb una tarantel·la com a base, una proposta de músics de l'Alguer, acabem d'escoltar-ho, també hem fet aquesta mirada mediterrània. Del Mediterrani a l'Atlàntic, per anar a sentir la veu de Carmen Sousa, un artista de Cap Verd, per tant, aquí un altre arxipèlag, i és que en aquest país hi ha els orígens familiars d'aquesta cantant, compositora, pianista també, nascuda, això sí, a Portugal. Un treball molt recent seu és Port Inglés.

I amb aquesta dosi de jazz amb arrels i la veu i la música de Carmen Sousa i altres companys musicals com Teo Pascal, per exemple, ens hem anat acostant al final d'aquest programa on hem fet sonar algunes illes i moltes altres coses, en definitiva. I esperant, evidentment, que hagueu passat una bona estona amb nosaltres, que som els habituals, Oriol Pinart, al control del so, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Marxem amb uns minuts més de música, la de Cabo Cuba Jazz, un projecte que també té al seu sí, doncs, músics de Cap Verd i també cubans. Cuideu-vos, que la música us segueixi acompanyant i fins ben aviat.

0: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.
0: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per tornar a Basilea per sentir un altre dels concerts del Festival de Música de Cambra Mizmorim. Un concert, el d'avui, en una de les sessions especials del festival on s'hi explora l'encreuament entre la música contemporània de cambra i els elements d'estils més eclèctics com el hip-hop, tot això dins d'un marc cultural més ampli. De fet, el concert porta per títol Hip-Hop a l'exili i el protagonitzaran Lea Kalish, que és una artista jueva a qui sentirem cantant al costat del pianista Guy Mintus. Són els dos intèrprets d'aquest concert d'avui, un concert especial, us ho remarquem, un concert que podríem seguir de dalt baix, però que fragmentarem en tres seccions, les que comencem a sentir des d'ara mateix i des de la gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del febrer del 2025. Una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Lea Kalish és una artista jueva de parla yiddish nascuda i criada a Zuric, amb una pràctica artística molt eclèctica que combina música tradicional, jazz, blues o hip-hop. I avui la sentirem amb Guy Mintus, que és pianista i compositor nascut a Israel i conegut per la seva tècnica sòlida i la capacitat d'incorporar gèneres diversos a les seues interpretacions, com ara el jazz o la improvisació al repertori més clàssic. Per tant, la col·laboració d'avui entre Kalish i Mintus en aquest concert és com un xoc, com una fusió de dues personalitats musicals que com a resultat van donar aquest concert que es va fer al Teatre Taburetti de Basilea. En comencem a sentir dos fragments, música de Lea Kalish mateix, nascuda l'any 1994. La sentim amb Guy Mintus al piano.
2: Yo, I'm Lea Kalish, Yiddish rapper, Jewish pop. Shulam Aleichem, nu was machst du, means hello, tell me what's up. I got talent for the stage, getting Yiddish from the page to your heart and soul, rapping Yiddish at the Super Bowl. That's my dream, a world, a scene, and self-esteem, a place we all belong. A good person, bist a mensch. Need a blessing, let me bench you to be safe. Are you kosher, are you treif? Need a shidduch, get a shatchen. At my wedding, I'm the batchen. Jewish pop will get me to the top. Yo, I'm not trying to fit in a world that's so tight about what's popping. Gotta stretch your imagination so more people can just drop in. Yabba-ba-ba-bye, rabbits and layers in the hoys, bringing worlds together, Jewish people and the goys. Wish you blessings and success, means hatzluch and hatzbruch. I'm a firecracker and I got pepper in my tuches. And you wonder who this guy's over there on the keys? He's the guy whose name is Guy, who will make you drop your knees. 'Cause Guy got flavor, not just mint us up his sleeve. He's the guy who'll make you joy.

Dos músics molt especials en aquest concert d'avui, ella, Lea Kalisch, una performer multifacètica, i ell, Guy Mintus, un pianista amb formació clàssica però amb esperit explorador. Tots dos han començat aquest concert d'avui, Hip Hop a l'Exili, amb dos fragments de Lea Kalisch, que és aquesta cantant jueva nascuda a Zuric l'any 1994 i que ha fet aquesta introducció amb dues melodies seues al costat de Guy Mintus. Tot això quan aquest concert d'avui ara continua amb música d'autors que en són desconeguts. D'una banda, Yankel Trupiansky, que va ser un compositor jueu de música yiddish i professor de música associat a escoles de Polònia o de Lituània. Va compondre melodies de cançons yiddish populars, va tenir una importància cultural important abans de la Segona Guerra Mundial i després es van publicar les seues col·leccions de cançons. Va viure a principis del segle XX i va morir assassinat pels nazis l'any 1944. Doncs de Trupiansky en sentirem una primera melodia que s'enllaçarà amb la d'un compositor i autor francès, Jacques Grobert, que va viure del 1951 al 2006. Francès especialitzat, però, en la cançó yiddish contemporània. Grobert va renovar el repertori d'aquesta música, incloent-hi influències de música klempner, swing o fins i tot rap. Tot això ho sentirem des d'ara mateix. Al costat també de la música de Jack Yellen, que és un escriptor i compositor nord-americà que va néixer a Rússia, de fet, el que avui és Bielorússia, i que va emigrar a l'inici del segle XX als Estats Units. Jack Yellen va néixer l'any 1892 i va morir prop dels 100 anys l'any 1991. Després d'això sentirem més música de Lea Kalisch, una cançó que porta per títol Una cançó per l'avi, perquè Lea Kalisch sovint es nodreix de la seva història personal i familiar per a fer les seues pròpies composicions. I aquest bloc s'acabarà amb una melodia tradicional yiddish, No vull aquesta esposa. Ho sentim tot plegat des d'aquest concert fet a Basilea i que forma part del Festival de Música de Cambra Mitzmorim. Sentim aquesta música interpretada per Lea Kalisch i per Guy Mintus al piano.

I never told you I give a blues.

Us ho dèiem que el concert d'avui és un concert diferent, un concert especial, un concert que es va fer en un teatre, el Taburetti de Basilea, dins del marc del Festival de Música de Cambra Mitzmorim, que és aquest festival en què la música és d'arrels jueves. Avui estem sentint música yiddish en la veu de l'artista jueva nascuda a Zuric, Lea Kalisch. Ella és qui sentim al costat del pianista Gumintus. Tots dos fan un duo excel·lent en aquest concert, que en aquest bloc ha començat amb música de Yankel Trupiansky, un compositor que va morir l'any 1944 en plena Segona Guerra Mundial, assassinat pels nazis. N'hem sentit una de les seues melodies, D'unes branques en sorgirà un arbre. Després hem sentit música del francès Jacques Robert, el rap sobre un mateix. Robert ho feia, això d'introduir elements de la música contemporània a la tradició yiddish. Després hem sentit música del compositor nord-americà Jacques Yellen i, finalment, una cançó de Lea Kalisch, una cançó per l'avi, i una altra de tradicional yiddish, Jo no vull aquesta esposa. Aquests compositors que hem sentit estan d'una manera o d'una altra lligats a la tradició, a la renovació i a la difusió de la música yiddish o popular de tradició jueva, cadascun des d'angles diversos, ho hem anat sentint. Doncs ara, a continuació d'aquests compositors, n'arriba encara un altre. És Moritz Rauch, que va ser un compositor i director d'orquestra associat a la música yiddish als Estats Units. Moritz Rauch havia nascut a Lituània, va créixer ja als Estats Units, va estudiar a la Juilliard School, després va ser alumne a París de Nadia Boulanger, i d'ell en sentirem Jo i el món. A continuació arribaran dues melodies de Lea Kalisch i aquest concert s'acabarà amb el Summertime de George Gershwin, el punt final al concert d'avui, aquest hip-hop a l'exili que sentim amb Lea Kalisch i Gumintus al piano.

0: Christos!
1: Lea Kalisch, Lea Kalisch!

0: to us. Thank you. Merci. Toda raba. A groisem dank.
1: Aquest és el final del concert d'avui, aquest concert que porta per títol Hip Hop a l'exili. En aquest últim tram hem sentit música de Maurice Rauch, que és un compositor que va morir l'any 1994, un compositor nascut a Lituània que va créixer ja als Estats Units. N'hem sentit Jo i el món. A continuació, de Lea Kalish, que és la veu que ens ha acompanyat durant tot aquest concert, n'hem sentit dos temes. I finalment el concert s'ha acabat amb el Summertime de George Gershwin. Lea Kalish i Kumintus són els que han interpretat tota aquesta música dins d'aquest concert. Us ho dèiem al principi, un concert especial. Un concert en què s'hi va fusionar el folklore jueu, el jazz, el hip-hop, el rap. De fet, Lea Kalish és coneguda per aquesta manera de fer tan eclèctica. De fet, el títol és Hip-Hop a l'exili, però el concert no ho era un esdeveniment tradicional de hip-hop tal com el coneixem en festivals comercials o urbans. El que sembla és que jugai amb el concepte de hip-hop com una metàfora o punt de partida per explorar la fusió, el moviment, les influències, usant ritmes, ritmes parlats, un estil compositiu que remeta elements a la cultura hip-hop dins d'un concert de música de cambra, un concert que encaixa amb l'esperit general del festival Mids Morim, que sovint tracta temes de memòria, d'identitat o d'hibridació musical. El Festival de Cambra Mids Morim se celebra cada any a Basilea, al mes de gener, i presenta diverses sessions de música de cambra i de concerts associats sovint amb interpretacions d'obres clàssiques, però també concerts com aquests, més experimentals i contemporanis. Aquest concert va ser un dels moments destacats de la programació, va posar de manifest la diversitat estilística i l'interès per explorar els límits musicals des de perspectives innovadores. I tot això és el que hem sentit des del Teatre Taburetti de Basilea, des d'aquest concert de Lea Kalish i Kumintus, que va gravar la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea el febrer del 2025, un enregistrament que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Vos tornem a trobar. A reveure.
2: El concert. Un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Beethoven i el meravellós quartet de corda número 12 en mi bemoll major, opus 127, que ara interpreta el quartet Hagen.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Comencem ara i aquí una nova edició del taller del luthier, el programa d'instruments musicals de la sintonia de Catalunya Música, que aquesta vegada ens portarà fins a Menorca. Vam tenir la sort de poder visitar l'illa ara fa uns dies i allà vam poder veure una exposició molt interessant que té lloc al Museu de Menorca, a Maó, i que repassa la presència de la música i els instruments al llarg de la història en aquesta illa. Descobrirem, doncs, aquesta exposició i més endavant vindrà la Cristina Lirauric i els seus sons llunyans que torna a fixar-se en les tres cultures. De seguida ens hi posem. Aquest és el taller del luthier número 403. Separador i comencem!
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: s'ha d'omplir el planeta de violins i guitarres en lloc de tanta metralla. Chavela Vargas.
1: Així sona Menorca és el títol de l'exposició que es pot veure des de fa uns mesos al Museu de Menorca, a Maó, i que es pot visitar fins al 27 de febrer del 2026. Ara fa uns dies vaig tenir la sort de participar en les 23enes jornades de recerca històrica de Menorca, dedicades aquesta vegada a la recerca musicològica. Es van fer a Ciutadella i, aprofitant el viatge, vaig voler visitar també aquesta exposició que us comentava. El que sentireu és la conversa que vaig enregistrar mentre feia el recorregut al costat de la musicòloga Laura Triay, la comissària, i cap al final de la conversa sentireu també a Carolina Desel, la directora del Museu de Menorca.

0: Hola, Laura, bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bon dia.
0: Moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona i explicar-nos, perquè avui ens vens a explicar de què va aquesta mostra sobre la música a Menorca. Aquest és l'encàrrec que vas tenir, que et van fer, oi?
1: Sí. La mostra es diu Així sona Menorca i, bueno, després, més endavant, ja explicaré un poc com va sortir aquesta història, perquè, com tot, tenen històries molt interessants. I nosaltres, el plantejament que ens vam fer al principi, a partir d'aquesta comanda, era com poder explicar la història de Menorca, la història de la música a Menorca, que és un tema que podria donar per 25 exposicions. Però llavors el que van decidir era parlar d'espais on havia sonat música i relacionar tot el que ens envoltava amb les persones. És a dir, parlar d'espais, parlar de societat, parlar de cultura i veure on es desenvolupava la música. Així que van decidir repartir aquesta exposició en quatre sales que representen quatre espais. Una és la plaça, que li deim aquí, l'espai públic on passen festes, aconteixements multitudinaris, on sempre hi ha música. Un altre espai l'han dedicat a la música religiosa, que aquest l'han titulat La Capella. Un tercer espai està dedicat a la música escènica, tant òpera, concertsuela, qualsevol gènere de música escènica, que també l'han titulat El Teatre. I, finalment, un darrer espai, que és ja la música on es desenvolupa en intimitat de l'entorn domèstic, que aquest es diu Ca Nostra, que és, els menorquins, quan tornem a casa, sempre tornem a Ca Nostra i li han posat aquest títol perquè ens ho fa sentir més proper.
0: Menorca és i ha estat terra de música i de músics.
1: Sí, a veure, sempre n'hem sentit a parlar d'això i el que volíem era poder demostrar-ho i poder documentar-ho, perquè no és només dir, mira, és que sempre hi ha hagut òpera, sempre hi ha hagut molt de músics que han sortit fora, que sí que tenim estudis d'àmbit local, però volíem que es pogués mostrar a tothom i documentar-ho tant amb instruments com en quadres, en partitures, tot de documents que ens puguin ajudar a entendre com s'ha desenvolupat la música a Menorca al llarg de la història.
0: Doncs, si et sembla, Laura, anem comentant cadascuna d'aquestes sales que ens deies. La primera és la plaça, o sa plaça, que una mica és la música a l'aire lliure, no?
1: Sí, sa plaça és on passa tota aquesta música, moltes vegades, la majoria de vegades, destinada a ses festes. Clar, una de ses preguntes que ens fèiem és si ens podem imaginar unes festes sense música. Evidentment que no. Llavors, el que han fet ha estat dividir aquesta sala en diferents espais. Com que no podem ratllar de tot, hem fet una selecció. Un dels primers espais està dedicat a la música tradicional de festes, la música popular, on un dels instruments protagonistes són el tambor i el fabiol. El fabioler és un dels personatges més importants de les festes tradicionals de Menorca que es desenvolupen en l'estiu. Tothom coneix les festes de Sant Joan, que són molt famoses, però cada poble té la seva festa i totes es fan en l'estiu. I un dels protagonistes principals, a part de la banda, també la banda de música, però el principal és el fabioler. El fabioler que va a lloms d'un asa és el qui comença i que acaba la festa. I amb la música del fabiol i del tambor és com tot va seguint el seu protocol. Ell ordena i organitza totes les parts de la festa.
0: Aquí veiem en una vitrina un tambor i uns quants flabiols que semblen bastant antics, bastant usats.
1: Sí. El primer que tenim, que podem veure, és un tambor que hem pogut datar cap a mitjan segle XIX. És el més antic que hem pogut trobar a Menorca, perquè un dels fets més importants tal vegada que han pogut passar a partir d'aquesta exposició és que han pogut localitzar i treure i exposar en públic instruments que es conserven en col·leccions privades. Molts d'ells que no s'havien vist mai en públic, i ha estat tota una oportunitat per poder fer unes troballes importants i bastant curioses, com aquest tambor que he dit, que és de mitjan segle XIX, i després el fabiol més antic, el fabiol a Menorca. A tots els pobles s'utilitza el fabiol de 5 forats, excepte a Ciutadella, que allà empren un fabiol que té només 2 forats. Llavors, la música és molt diferent. La música que sona a les festes de Sant Joan es fa amb aquest fabiol, només pot fer 3 notes, és a dir, tota la música que fan és a partir d'aquestes 3 notes, i a la resta de pobles empren l'altre fabiol, que té 5 forats i que és un fabiol artesà que que es fa en canya. Tradicionalment s'ha fet en canya. Últimament han començat a fer-lo en fusta, però el Fabiol tradicional es feia en canya, que és un poquet més difícil, presenta més problemes d'afinació que altres instruments. I un dels Fabiols que tenim més antic és un que està construït a principis del segle XX i està un poc atrotinat, perquè ha passat moltes batalles. Sobretot la batalla més important que va passar és que li va passar un carro per sobre, però el seu propietari li tenia tanta estima que el va apedaçar un poc amb fils, en llauna, i encara el podem veure. Evidentment no sona, però sí que és un instrument ben curiós.
0: Just al fons d'aquesta sala veiem uns instruments que pengen d'uns fils. Clarament són instruments d'una banda.
1: Sí, és una representació d'una col·lecció d'instruments, dels instruments antics que havien estat de la banda municipal de Ciutadella, que sortosament es van conservar. Són els instruments que se van utilitzar fins abans de la Guerra Civil. Molts d'ells són de finals del segle XIX, alguns de principi del segle XX, i s'havien conservat durant molts anys en un magatzem. I avui en dia es conserven en el dipòsit del Museu de Ciutadella i per aquesta exposició els hem pogut també exposar en públic. N'hi ha de molt curiosos, però potser un dels que crida més atenció és un instrument conegut com a sarrossòfon, que avui en dia quasi ningú en té referències, o no el coneixem perquè ja no s'utilitzen a les bandes. És un instrument de ben metall, però es tocava amb una canya de fagot. Hi ha tota una família d'aquests instruments de sarrossòfons, hi ha tenors, contratenors, baixos, i en aquest cas és un sarrossòfon tenor que s'ha conservat. És un instrument que a principis del segle XX es va deixar d'utilitzar, però que formava part de les bandes. Ben igual que els Ophicleides, que n'hem sentit a parlar, tenim també una col·lecció de bombardins, una trompa de pistons, per exemple. També s'utilitzaven els trombons. Els trombons de vara van arribar més endavant i els que utilitzaven a les bandes eren trombons de pistons. Aquesta col·lecció d'instruments, que es conserven quasi tots, crec que són uns 45 que s'han conservat, són instruments que havien comprat a Alemanya i a Itàlia principalment. Algun venia de França també.
0: N'hi ha un de molt curiós d'instruments en aquesta vitrina, Laura. Té forma com de lira, però és metàl·lica, a més té com una mena de plaques, com si fos un carilló, un metal·lòfon. Què és aquest instrument?
1: Aquest instrument es diu lira, però no és una lira, no té cordes, com bé has dit, però sí que té aquella forma de lira que sol aparèixer a totes les representacions en el lloc de les cordes i té unes plaques metàl·liques. Avui en dia les bandes ho segueixen utilitzant, és un instrument de percussió amb làmines de metall, semblant a un xilòfon, però amb plaques de metall. El que passa, clar, com que les bandes havien de fer passacarrers, havien de fer concerts a diferents espais, podien tenir un instrument com aquest, que simplement l'utilitzaven en posició vertical, però seguien utilitzant amb aquestes plaques metàl·liques.
0: I el portaven potser penjat del coll, no?
1: No crec, perquè pesa molt, però sí que té una base que es veu que devia servir, que era per posar-lo a sobre d'una taula o d'una piana per poder tocar allà. Un altre dels instruments que per tots els qui som d'aquí o la gent que ve a l'exposició s'hi sent més identificat, és un bombo que és de finals del segle XIX, que s'ha conservat de la banda de Mitjorgran. Mitjorgran és un poble molt petitó de Menorca, però té molta tradició musical i és dels primers que va tenir banda i és el que encara té la banda, una banda fundada a finals del segle IX, cap a 1860. Llavors van trobar que la fotografia més antiga d'aquesta banda, que és de l'any 1896, i apareix el mateix bombo que tenim exposat a l'exposició. I som us ha permès crear una relació molt propera entre tota la gent que visita aquesta exposició.
0: Encara som en aquest primer espai. Una de les vitrines que observem entrant a mà esquerra està formada per instruments de corda pulsada, principalment, oi?
1: Sí, són els instruments que s'utilitzen en els grups folklòrics, que són és una representació de la música tradicional de Menorca. Han posat els instruments més representatius, com són els llaüts, la bandúrria, i després tenim dos instruments, que és un guitarró i un tiple, que són una espècie de guitarres petitones. El guitarró és un instrument que es coneix a tot arreu, a la península hi ha moltes mostres, però el guitarró de Menorca té unes característiques físiques especials. Té un màstil bastant més llarg i té 5 cordes. Després hi ha Estible, que hi ha una estudiosa de Menorca, la Maria Antònia Moll, que l'ha estudiat, que hi ha trobat semblances amb Estible canari, però que realment també és un instrument que només trobam a Menorca i s'utilitza per fer la música dels grups folclòrics. Finalment també hi hem posat dins aquesta mateixa vitrina un violí, que és un violí de finals del segle XIX. Avui en dia aquest tipus d'instruments ja no s'utilitzen tant, però les primeres referències que trobam sobre els grups folclòrics que tocaven la música de fandango, jotas i boleros, empraven els instruments que tenien a mà. No eren formacions que tinguessin sempre els mateixos instruments, sinó que anaven fent música amb la gent que podia sonar. I, per exemple, a les fotografies trobàvem flautistes, clarinetistes o violinistes, mentre que avui en dia quasi bé que ja està reduït en els grups de corda només. També tenim una mostra de castanyoles que formen part d'aquest tipus de música, i en aquesta mateixa vitrina hi trobam dues guitarres. Aquestes guitarres estan en aquesta vitrina de música tradicional, la música que sona en públic, però realment també tenen molta relació amb una part que veurem després, que era la de música domèstica, perquè a totes les cases hi havia algun instrument i moltes vegades era una guitarra. Hem trobat informació sobre alguns constructors menorquins i, fent tota aquesta recerca d'instruments a col·leccions privades, van trobar dues guitarres que es conserven en molt bon estat, que són d'un constructor de Mo, que es deia Joan Gutiérrez Flores. Tenia el seu taller, encara també sabem on es trobava aquest taller, i aquestes dues guitarres estan datades cap a 1850. Es conserven en molt bon estat, en tan bon estat que una d'elles ha servit per fer un vídeo que es troba penjat a les xarxes del museu, en el canal de YouTube del museu, on una guitarrista, la Xenia Axelrod, va fer una interpretació molt interessant sobre un arranjament per a guitarra que havia fet un músic menorquí d'una àrea d'una òpera de Bellini. Llavors, aquí mesclam els instruments que tal vegada es consideren com a més humils o més senzills amb tota aquesta tradició de l'òpera que en el segle XIX va tenir tanta força a Menorca.

0: Això no ho hem dit encara, però el Museu de Menorca té la seu actualment en un antic convent franciscà i al voltant del claustre també hi ha explicacions i també continua aquesta exposició, oi, Laura?
1: Sí, aquesta exposició, que està repartida en quatre sales, es troba en el claustre del convent, que és un convent de franciscans, que es va començar, aquest edifici es va començar cap al segle XVII. Llavors, tota la part del claustre i enllaçant les diferents sales han creat el passeig de les emocions, on tenim diferents cançons que relacionen amb la història de Menorca i també n'han fet una relectura. Tenim, per exemple, cançons tradicionals on se xerra del maltractament de les dones, on se xerra de la situació, de la condició femenina, o altres cançons que ja en xerren de com és la música en l'actualitat, perquè no volíem ratllar només del passat.
0: I ara sí, hem arribat a la segona sala, que aquesta es veu clarament que està dedicada a la música religiosa.
1: Sí, aquesta sala que es diu la capella està dedicada a la música religiosa, precisament el fet d'estar aquí a un convent també ens ajuda a situar-nos. Realment aquest convent franciscà té molta relació amb la música, perquè durant la desamortització el van tancar i després va ser utilitzat com a casa de la misericòrdia, que tots sabem que les cases de la misericòrdia tenien molta relació amb els teatres, eren propietaris dels teatres, o on se solia, en aquest cas a Menorca, tenir una relació molt important que pogués arribar a l'òpera italiana.
0: I en diferents partitures veig un cantoral i també hi ha un instrument.
1: Sí, en aquesta sala hi ha un instrument molt destacat, que és un fagot de mitjan segle XIX, està datat també cap a 1850, i és obra d'un constructor francès, dels germans Martin Frères, que estaven establerts a França. Aquest fagot ha tingut també una sèrie de peripècies, havia estat a diferents ubicacions de per Espanya i l'han pogut recuperar, ha pogut tornar a Menorca després de 3 dècades que ha estat fora, perquè aquest fagot pertany a la Catedral de Menorca. Hi ha un especialista, en Pep Borràs, en Josep Borràs, gran especialista en fagots i baixons, que ha estudiat aquest instrument i va destacar el fet que és un instrument que està fet amb unes fustes molt nobles, de molta qualitat, que per aquella època haurien estat molt cares. Llavors és un fet que ell troba interessant que la Catedral de Menorca hagués destinat un pressupost tan important a adquirir un instrument com aquest, que serviria per acompanyar normalment el campanar. També té l'afinació bastant més baixa per poder tocar amb un òrgan.

0: Bé, arribem a la tercera sala i, evidentment, l'òpera no hi podia faltar.
1: Sí, perquè l'òpera italiana és un dels referents a Menorca. Tenim molt clar, i ho hem pogut estudiar, que el segle XIX va tenir molta importància. Hi ha el Teatre Principal de Mont, que es va construir el 1829 a partir de la iniciativa d'un empresari italià que es deia Giovanni Palazzi, que es va encarregar de tot, de fer el projecte del teatre i de la construcció. I aquest teatre és el teatre d'òpera en actiu més antic d'Espanya i un dels més antics d'Europa, també. Gràcies, sobretot, al fet que mai ha patit cap incendi. I en aquesta sala, un dels objectes més importants que han pogut dur per aquesta exposició són dos quadres que han vingut del Museu de les Arts Decoratives de París, que aquí en aquest cas han de donar les gràcies al museu per totes les gestions que han fet, perquè ha estat un procés un poc més complicat del que havíem previst. En aquests dos quadres, que estan datats l'any 1760, hi tenim una vista de conegut, o aquí s'anomena com a Teatre de la Comèdia d'Amor. És un teatre que estaria muntat en aquesta època, en el segle XVIII, perquè han de pensar que Menorca, al llarg del segle XVIII, va estar sota sobirania de tres països diferents, majoritàriament d'Anglaterra, durant més de 70 anys, però també va estar sota sobirania francesa, durant 6 anys. Aquests quadres representen un moment d'aquesta època. En un d'ells podem veure una vista de l'escena on s'està representant el malalt imaginari de Molière, que també seria una de les primeres vegades que s'hauria representat en territori proper a la península, però bueno, en aquests moments Menorca era francesa, així que es podria ben entendre. I hi ha una representació de l'orquestra on apareixen els 15 músics que estarien interpretant la música incidental que acompanyava aquesta obra teatral. A l'altra banda, hi veiem una vista del públic. Hi surten més de 500 personatges que estan pintats amb molt de detall i s'han pogut identificar la majoria d'ells. Sabem exactament i podem reconèixer que estan a Menorca perquè totes les dones que van vestides a la moda menorquina d'aquell moment duen un rebosillo, que era una espècie de mantellina que els hi cobria el cap, mentre, per altra banda, surten altres dames que seguien la moda francesa.
0: De fet, són com la cara A i la cara B d'un mateix moment, aproximadament, que és mirant l'escena i mirant el públic. El segon quadre, especialment, és sorprenent.
1: Sí, i a més és un tipus de vista que no és habitual que puguem trobar a les pintures de l'època. Aquí tindria realment una intenció diplomàtica. Era una manera que el governador que hi havia en aquest moment a l'illa, que era el comte de Lannion, va fer pintar aquests quadres, els va enviar a França i així estava demostrant que tota la feina que feia el govern francès aquí, que un dels objectius principals era establir relacions amb la gent que vivia a Menorca, és una, li dèiem en una època, una mena d'aculturació, i era amb aquest quadre ell podia demostrar que estava fent la feina bé.
0: Fins ara no hem parlat d'instruments, però n'hi ha tres que pengen del sostre.
1: Sí, en aquesta sala també han pogut treure uns instruments que tenen relació amb l'òpera. Aquests formen part de la col·lecció permanent del museu i són tres trompetes d'Aida, de les sis que havia projectat Verdi, que no sabem si es van arribar a emprar totes aquí, però sí que se n'han conservat tres, que estan datades cap a principi del segle XX. Aquí també, en aquesta sala, el que tenim i que complementa aquestes tres trompetes és una mostra de partitures de l'arxiu d'òpera. I és que aquí s'ha conservat, es conserva l'arxiu històric de Mont, es conserva l'arxiu de partitures que haurien pres orquestra, cantants, de les companyies d'òpera italiana que venien, que empraven aquestes partitures. La més antiga d'elles està datada cap a principi del segle XIX, damunt 1820, i es conserven les partitures de gairebé una setantena de títols operístics. Es tracta d'un fons que és únic a Espanya, perquè s'ha pogut conservar íntegre, el podem documentar de com ha arribat aquí, i ens dona molta informació sobre com s'interpretava la música d'aquesta època.

0: I ens queda l'última sala, que és aquest àmbit més familiar, més de les cases nobles, i aquí hi han representat uns quants instruments d'aquest moment, no?
1: Sí, en aquesta sala que han titulat Ca Nostra, que representa l'espai domèstic, però bueno, com molt bé has dit, és un espai que ens explica com vivien a les cases benestants, que era on se podien permetre, tal vegada, aquests instruments que tenim en aquesta exposició. Un és un piano de taula, els que es coneixen com a pianos de taula, que hauria estat construït per Kyburz, el mateix que va construir l'orgue de Santa Maria de Mó i dels quals se'n conserven alguns instruments més en el Museu de la Música de Barcelona. Es conserven també altres dos pianos d'aquest constructor. Està datat ben bé a principi del segle XIX, cap a 1810. Després tenim un instrument molt curiós que per jo va ser una sorpresa, trobar-ho, perquè, clar, com he estat explicant, al llarg de dos anys que ha estat el temps que hem emprat per muntar aquesta exposició, hem anat contactant amb famílies i hem pogut treure molt d'objectes i instruments de col·leccions privades. Un dels instruments més destacats d'aquesta sala és una arpa francesa de finals del segle XVIII que es trobava a una casa de Mó, una família conservava aquest instrument i a priori mai mos haguéssim imaginat o no teníem documentació que mos expliqués que a Menorca, doncs, en el segle XVIII, ja havia arribat aquest tipus d'instruments. I mos dona un poc una idea de tota aquesta feina que encara mos falta per fer, que és estudiar i arribar a saber quin tipus d'instruments. La música ja ho sabem, perquè tenim moltes partitures que ens donen fe que tot el repertori europeu arribava amb bastanta rapidesa gràcies a les connexions que hi havia amb altres zones, en França o en Itàlia.
0: I entrem en el món del saltiri, que és a través d'aquest món que jo et vaig conèixer gràcies a les jornades que es van fer al Museu de la Música de Barcelona ara fa uns mesos, i ja vas parlar en aquell moment d'aquest quadre, oi?
1: Sí, vaig ratllar sobretot d'aquest quadre i d'una partitura que havíem localitzat a Ciutadella sobre saltiri, però aquest quadre és un quadre bastant especial, és la imatge d'aquesta exposició i és el culpable de que haguem fet aquesta exposició. Hi ha un altre culpable també, que és musicòleg investigador, en Jaume Iats, que va visitar una vegada Menorca, va visitar el museu i quan va veure aquest quadre va considerar que necessitava explicar un poc tot el seu entorn i poder realitzar una exposició sobre la música a Menorca. La singularitat d'aquest quadre, que hi representa una dona que formava part de la burgesia menorquina, d'una família benestant, una de les més riques, que és n'Àngela Seguipoli, ja és n'Àngela per nosaltres. N'Àngela es va voler retratar amb el seu instrument que la identificaria i en aquest cas era un saltiri. Amb el detall més important tal vegada, que a ses mans dues didals esplectres que utilitzava per fer sonar aquest instrument. Aquest quadre, fins on sabem, a través de Benerrellat amb els principals especialistes d'aquest instrument, és l'única representació gràfica que s'ha conservat al món on es pot veure exactament com estaven fets aquests didals per poder sonar. I ha servit a grans intèrprets com la Francisca Fleischander, que la coneixem també com a intèrpret molt destacada. Ella, a partir d'aquest quadre, va poder fer una reproducció d'aquests didals i són els que utilitza ara per tocar saltiri en els seus concerts. I al costat del quadre hi tenim un saltiri que el Museu de Menorca ha demanat en préstec en el Museu de la Música de Barcelona, que conserven una de les col·leccions més importants de saltiris del món, i ens han deixat per poder tenir una representació física, per poder veure en viu com era aquest instrument, que encara és molt desconegut per la gent.

0: Ens acompanya també la Carolina Desel, que és la directora del Museu de Menorca. Hola, Carolina.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per acollir-nos. Què ha suposat aquesta exposició sobre la història de la música a Menorca pel vostre museu?
1: Bé, el Museu de Menorca és un museu d'història, l'història de Menorca, i Menorca no s'entén sense la música. La música a Menorca és un fet, crec que molt sentit, és un fet diferencial. A tots els pobles hi ha una escola de música, tenen banda i forma part de la identitat de Menorca. I llavors aquest recorregut que hem fet amb la Laura Triay, la nostra comissària, és un recorregut per als espais on se viu la música de Menorca i llavors ha representat, això és una part més de la història de Menorca i representa explicar la nostra identitat.
0: Ha vingut molt de gent a veure-la?
1: Bé, sí, la veritat és que el dia de la inauguració va ser un dia molt, molt emotiu perquè va venir moltíssima gent, el clas estava ple i ja ha tingut molt bona rebuda, tant l'exposició en si com totes les activitats que hem anat fent al llarg de que ha durat i que serem fent al llarg de que duri l'exposició. Han vingut moltíssima gent, hem estat fent activitats en col·laboració amb moltes entitats que tenen a veure amb la música, tant amb escoles de música, amb el conservatori, amb grups folklòrics, i han tingut moltíssima bona rebuda.
0: Era una exposició necessària.
1: De fet, és la primera, i per això vam fer-ho, no s'hi ha fet mai cap exposició de música, i van dir que bé, que la tenien que fer sí o sí, i era necessària, evidentment que era necessària, sí.
0: Aquesta exposició ara té el format presencial, però tindrà també un format virtual.
1: Sí, és una exposició temporal i, per tant, té una data de començament i una data de final, però tota la documentació, tota la investigació que hi ha al darrere no es pot perdre, i llavors tindrem l'exposició estarà penjada a la web, on podran veure les sales i on es podrà treure tota la documentació que hi ha, tant les partitures com els textos. I llavors també anirà acompanyat del catàleg.
0: Ha tingut repercussió aquesta mostra fins al punt de potser gent que no s'havia acostat mai al museu ha vingut?
1: Sí, mira, bueno, de fet, cada exposició temporal passa, no? Perquè quan treballes un tema concret, ve gent d'aquest tema, no? I en aquest cas ha vingut musicòlegs, músics, estudiosos, i llavors cadascú s'ha fixat en alguna peça concreta que li interessava. Potser a mi el que m'ha fet més curiositat és aquesta mà de Guido que tenim aquí al museu, que és de l'arxiu d'Amó. Llavors molts músics, no? Allò que han comentat aquesta peça, no? Bé, potser aquestes curiositats. Com que no sóc experta en música, em fa molta curiositat, no?, que estiguin allò com molt atents a una partitura en concret o a un instrument en concret, o en aquest cas la mà de Guido, però llavors també hi ha historiadors de l'art que han vingut per alguna peça concreta d'art. Tenim aquests quadres de París que es mostra a l'Antic Teatre d'Amó. Bé, tothom es queda potser una mica a lo seu i amb curiositats molt particulars. Així.
0: Carolina Desel, directora del Museu de Menorca, moltes gràcies i moltes felicitats.
1: Gràcies a vosaltres i esteu convidadíssims tots a venir.

0: Hem arribat al final del recorregut. Moltes gràcies, Laura, per explicar-lo i explicar-lo també. Han estat molts mesos de feina molt intensa, que un cop vistos els resultats entenc que la satisfacció és màxima, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, moltes gràcies per la visita, sobretot. Però sí, aquesta exposició és el resultat de 2 anys de feina, de tot un equip molt gran de persones que ens han dedicat a investigar i a donar un pot de forma a tota aquesta informació que teníem sobre la música a Menorca, que a vegades era un poc inconexa, i hem intentat fer una relació, fer un seguiment de diferents aspectes que ens interessava molt, sobretot la relació que hi ha hagut entre la música i la societat, que és un reflex d'ella.
0: El fet que tingui versió virtual, això farà que no es perdi, no?
1: Sí, la veritat és que és una gran ajuda poder tenir aquesta continuïtat i que, a més, ens permetrà també anar afegint si van apareixent noves informacions, perquè la veritat és que ha estat una feina apassionant i poder fer totes aquestes troballes i poder ara compartir-ho amb la resta de visitants que venen a l'exposició.
0: Laura Triay, moltes gràcies i moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.

Algunes de les músiques que han il·lustrat la conversa sobre l'exposició Així sona Menorca, que el Museu de Menorca acull fins al 27 de febrer del 2026, estaven tocades amb els instruments que formen part d'aquesta mostra. Trobareu les peces senceres al canal de YouTube del museu. Ara al final sentíem el Fandango para Saltiri, conservat al quadern de Ciutadella, que interpretava Francisca Fleischhandel.

0: Sons llunyans, amb Cristina Alís Rauric.
1: Cristina, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Pere Andreu.
1: Els últims minuts del taller del Luthier avui són pels sons llunyans que ens porten la segona part d'un tema que ja vam encetar ara fa unes setmanes, que és el de les tres cultures. Sí. Refresquem una mica per si hi ha algú que es va perdre aquell programa. Què són les tres cultures?
2: Sí, parlàvem dels imaginaris, no?, de com nosaltres ens imaginem l'època medieval, i aquest concepte de tres cultures és un concepte que s'ha estat utilitzant per un tipus de concert que barreja o que juxtaposa música de diferents religions, cristiana, musulmana i jueva. Aquest és el concepte de les tres cultures, i el que estàvem fent és explicar què en sabem, no? Si en sabem més coses sobre les diferències i similituds entre aquestes tres cultures i la seva música.
1: I avui ens vols parlar específicament de les cantigues de Santa Maria, que en teoria això entenc que és repertori cristià.
2: Exactament, és un dels repertoris que s'ha fet servir més per justificar que hi hagi aquesta juxtaposició entre músics de diferents religions, però aquesta lectura o aquesta interpretació també caldria matisar-la, no? Per això està bé conèixer més bé què són les cantigues de Santa Maria i per què servien. Doncs bé, els manuscrits de cantigues de Santa Maria n'hi ha diferents. Un d'ells, en particular, està ricament il·luminat, i a cada una d'aquestes il·luminacions hi apareix algun tipus de músic amb els seus instruments i amb tota la vestimenta pròpia de la seva cultura. I veiem que hi ha una riquesa de cultures extraordinàries. És a dir, allà apareix, jo crec, gairebé totes les cultures i religions que en aquell moment es deurien conèixer. És a dir, està intentant fer un mostrari de cultures i religions i d'instruments diferents propis de les seves cultures, no?
1: Abans de seguir, deixa'm dir que has dit il·luminar, i potser hi ha algú que que s'ha perdut. Què és això d'il·luminar? Sí. És il·lustrar, no? Seria un sinònim?
2: Sí, seria un sinònim d'il·lustrar. És la paraula que es fa servir a les il·lustracions, a les imatges i a les iconografies que es fan dins d'un llibre manuscrit medieval. Fer servir aquesta paraula, il·luminar.
1: I és molt ric el repertori de les cantigues pel que fa a això, no? A les il·luminacions.
2: Sí, especialment un dels seus manuscrits, que en té moltíssimes. Per tant, estem parlant que tenim tota aquesta varietat d'imatges en aquest llibre, què signifiquen i per què són allà. Aquests llibres van ser compilats per el rei Alfons X el Savi. Aquest rei va ser molt important a la seva època, perquè, de fet, ell el que va aconseguir és fer algunes de les primeres traduccions en llengua vulgar, és a dir, no en llatí, sinó en la llengua que es parlava a la península Ibèrica, traduccions d'obres de coneixement del món, sigui islàmic que de l'hebreu. És a dir, ell tenia una escola de traductors a Toledo amb persones d'aquestes cultures que traduïen des de les seves llengües fins a llengua vulgar. En això va ser pioner en Europa, en una època on tot es traduïa al llatí. Però, a més, el que ell va fer és recopilar tot aquest coneixement. És a dir, ell era un rei que acceptava una tolerància amb aquestes religions en una època on estava mal vist a Europa, perquè tots els reis el que estaven fent, i l'empenyien amb ell a fer-ho també, és a expulsar les altres religions. I, de fet, el rei Alfons X el Savi va perdre la possibilitat de ser emperador del Sacre Imperi Romà Germànic, perquè ella era un dels possibles successors en aquest tron, i el va perdre per no ser un rei prou cristià en aquest sentit, per tenir aquesta tolerància. De fet, ell no va fer cap batalla en contra de les altres religions. Per tant, tot això, no, sembla indicar, no, que alguns farien la lectura de que ell contribuïa a que aquestes religions convivessin juntes.
1: Estem parlant del segle XIII, aproximadament?
2: Segle XIII estem parlant, sí.
1: Per tant, les cantigues es fan en aquell període.
2: Exacte, ell les recopila en aquell període. Totes aquestes peces de les cantigues de Santa Maria són obres dedicades a la Mare de Déu, que expliquen els miracles que ella ha fet, i hi ha un número de peces que són cantigues de loor o de lloança, també, a la Mare de Déu. És a dir, no hi ha cap peça que no parli de la Mare de Déu i d'aquests miracles.
1: I cada cantiga va numerada amb un número.
2: Sí, de fet, exactament. Al final s'han acabat numerant perquè n'hi ha centenars. Llavors, és més fàcil, doncs, que les puguem enumerar, sí. Llavors, aquestes obres, que totes són de temàtica, com dèiem, de miracles de la Verge, també ens parlen molt sobre la relació que hi ha entre les religions i aquest món de tolerància o no. Us proposo que n'escoltem una per entrar dins del món de les cantigues. És la cantiga número 165, Ni un poder d'este mundo, que és una cantiga que parla d'un atac del sultà a la ciutat de Tartus, a Síria. En aquesta ciutat que hi havia cristians, es refugien a dins de l'església, demanen ajuda a la Mare de Déu, i una ciutat que havia de ser molt fàcil d'atacar va resultar convertir-se en molt difícil d'atacar. Llavors el sultà, al veure tot això, recorden als seus soldats que l'Alcorà també parla de la Mare de Déu com a verge, que la tenen com a una de les figures també a venerar d'alguna manera, i és per això doncs, que al final acaba aquest atac i se n'en van de la ciutat. Sentim doncs aquesta cantiga a mans del grup d'Eduardo Paniagua.

En aquesta audició que acabem d'escoltar, veiem com els cristians preguen a la Mare de Déu i aquesta els protegeix, i a més aquesta referència de que pels musulmans la Mare de Déu també és una figura important a l'Alcorà. I ara, en aquesta altra audició, veiem la relació que té una dona musulmana amb la Mare de Déu. És una dona a qui se li ha mort el fill, és a dir, tenia un nen que s'emmalalteix i mor. I ella havia sentit a parlar que la Mare de Déu feia miracles i, per tant, decideix anar-hi per veure si es pot fer un miracle amb el seu fill, naturalment. Altres dones musulmanes li diuen que no hi vagin, intenten canviar-li l'idea, però ella hi va. I en aquest moment és quan decideix anar a Sales, que això està a Aragó, portant el fill mort. Prega la Mare de Déu tota la nit, vetllant tota la nit, i finalment la Mare de Déu fa reviure aquest nen, no?, que ja portava diversos dies mort, i llavors en aquell moment aquesta dona es converteix al cristianisme. És a dir, hi ha una sèrie de cantigues com aquesta que el que expliquen és també com la Mare de Déu també pot ajudar a musulmans i com s'acaben convertint al cristianisme a través d'aquesta relació. Sentim aquesta història, que és la cantiga 167, Que quer que na Virgen fia, interpretada per l'ensemble Artefactum.

0: potenza. Les cantigues de Santa Maria, hi ha tantes coses a descobrir-hi.
1: I tant.
0: I es coneixen poc, no? Estàs d'acord? En general, pel gran públic.
1: És curiós perquè les cantigues de Santa Maria és una de les primeres obres que es toquen quan algú entra en el món medieval i molts concerts hi ha cantigues de Santa Maria, però sí que tens raó en una cosa. Gairebé sempre acabem tocant les mateixes cantigues i n'hi ha més de 300. És a dir, que tenim una elecció molt gran i acabem fent sempre les mateixes. I les històries no tenen desperdici.
0: Clar, a més, la gràcia és això, que sí. Cada obra amaga una història al darrere,
1: sí.
0: No?
1: I tant, amaguen històries sobre llocs que potser coneixem fins i tot i ens parlen també d'aquesta mentalitat d'aquesta època. De fet, justament, i tornem ara a l'inici on anàvem, aquestes imatges, no? Què estan representant totes aquestes imatges de totes aquestes cultures i religions il·lustrant les cantigues? Doncs ara ho estem veient, acabem de veure una cantiga d'una conversió. De fet, en el fons, el que ens estan demostrant totes aquestes imatges és que totes les cultures del món i totes les religions del món es converteixen al cristianisme. Aquest és el missatge final. No és tant que les diferents religions toquen juntes, que és el que seria la idea de les tres cultures, no? Sinó el fet de la conversió, perquè si no, com s'il·lustra que algú d'una altra religió s'ha convertit? Si el vesteixes de cristià, no s'entén.

0: que es tracta d'un personatge convertit. Per tant, l'has de vestir amb els seus elements propis de la seva cultura, la seva roba, l'indumentària, el tipus de barret, que diu molt, no? I els tipus d'instruments, també. Per tant, perquè tots aquests puguin lluar a la Mare de Déu, es converteixen. I és el que veiem en totes aquestes cantigues on s'acaben convertint. N'hi ha altres que, a veure, també s'ha de dir tot, eh? Hi ha algunes, alguns textos que poden arribar a ser antisemítics i antiislàmics. És a dir, hi ha peces amb textos molt forts, no? I es veu, i a vegades es parla, no? L'enemic, sobretot Mohamed, més que en general els musulmans. És un tema que és delicat, perquè quan hem d'interpretar, les obres també les hem d'escollir. No? A vegades intentem evitar tots aquests temes, no?, de xenofòbia, si es podria dir així. Però sí que arribem ara al final a entendre què passa amb totes aquestes imatges. És a dir, estem parlant de moltes cantigues que parlen d'aquesta conversió i voldria acabar amb una última cantiga que també ens parla d'un personatge que és Abu Yusaf, que creua la frontera amb el seu exèrcit i aconsegueix arribar a una zona cristiana. El que fan és agafar la imatge d'una Mare de Déu i el que volen fer és destruir-la, no? Passar-s'ho bé d'alguna manera, però destruint-la. I a mida que intenten doncs, fer-li cops, llançar-li pedres, el que sigui, d'alguna manera la imatge està protegida i no aconsegueixen fer-li res. Arriba un punt que fins i tot la tiren a un riu lligada amb una cadena, amb una pedra. No hi ha cap manera de que li puguin fer res, està intacta. I al final decideixen agafar aquesta imatge i portar-la davant del rei de Granada, davant del rei de Castella i Lleó, per fer-li entendre tot aquest miracle que ha passat amb la Mare de Déu, i finalment aquesta imatge acaba col·locada amb unes vestimentes i exhibida, no?, per aquest miracle. Sentirem ara aquesta cantiga, la cantiga número 215, interpretada per l'ensemble Turba Musici.
1: Doncs de seguida l'escoltem. Cristina, moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies a tu.

Sona la sintonia de sortida i és que hem arribat al final. Fins aquí el taller del lutier d'avui. És moment ara dels agraïments, que aquesta vegada seran per a Carolina Desel, la directora del Museu de Menorca, també per a Laura Triay, musicòloga i comissària de l'exposició Així sona Menorca, i per a la musicòloga i intèrpret d'instruments de tecla històrics, Cristina Alí Raúric. Gràcies a totes tres i gràcies també als qui sou a l'altra banda per escoltar-nos. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!

0: Aquest era el Capriccio Presto, segon moviment de la sonata per a violí i baix continu, opus 2, número 2, en la menor, d'Antonio Vivaldi. N'hem sentit la interpretació que en feia el Palladian Ensemble.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli. Catalunya Música.

0: Fins aquí, música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui m'ha vingut de gust un programa tranquil. En aquests dies convulsos i plens de notícies complicades i tot plegat, m'he dit, va, avui un violí de música agradable. I mireu, avui serà un programa autorreferencial. Avui sentirem violinismes cinematogràfics diversos, és a dir, una relació de temes de música de cinema amb el protagonisme del violí.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
1: I amb en Pau Blasi, un virtuós del control tècnic.
0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: El violí és un d'aquells instruments que, com a solista, té tota una sèrie de papers destacats adquirits dins el gènere de la música cinematogràfica. Per exemple, agafem una de les referències cinematogràfiques que primer venen al cap quan es tracta de relacionar violí i cinema. La banda sonora de la pel·lícula El violinista a la teulada, el film musical dirigit per Norman Jewison el 1971. És un dels molts exemples que relacionen el so del violí amb el concepte de tradició, el conjunt d'usos i costums que suposadament són immemorials i que s'han transmès al llarg de generacions, de pares a fills, que se suposa que regulen l'ordre i la relació de les coses i que cal esforçar-se en un principi per mantenir. Vet aquí la tradició. El so del violí, aquest so de corda fregada que sona a fusta, és com el so d'un arbre amb fortes arrels que ens dona ombra. En el cas del violinista a la teulada, la tradició és la d'un poble i una religió, el poble jueu. Us convidem a sentir el tema principal de la banda sonora, El violinista a la teulada, música de Jerry Bock, adaptada per John Williams i amb el violí solista d'Isaac Stern.

Com us he dit, aquest era un dels molts exemples de l'ús del violí en la música de cinema com a expressió o símbol de la tradició cultural, moral o religiosa. I anotàvem que en aquest film era especialment la tradició jueva. Vet aquí un ús ara derivat de l'anterior. Gairebé sempre, la música de cinema, quan vol fer que l'espectador capti que estem parlant de jueus, empra el violí. D'una banda, degut a la música tradicional jueva, que el té com un instrument bàsic, essencial. I de l'altra, per aquest factor que us deia, el poble jueu ha sobreviscut en gran part gràcies al valor que li dona la seva tradició. I d'aquí també el violí com a recurs musical cinematogràfic en aquest sentit. Us convido a sentir ara, esclar, naturalment, el tema principal de la llista de Schindler, música de John Williams amb el violí d'Isaac Pellman. Música d'una història de redempció, però també una música que simbolitza el dolor d'un poble perseguit. Per nosaltres, aquí, qualsevol poble perseguit, massacrat i el que se li ha matat població innocent només pel fet de ser el que són o on són. Tant en el passat com, sobretot, en el present.

Un altre dels usos que la música de cinema fa del violí en les bandes sonores és la seva identificació amb un personatge de la pel·lícula. Normalment per retratar la seva individualitat i la seva individualització. Vull dir que en tot el tràfic de l'argument, amb tot el soroll de la resta de personatges, hi ha compositors que utilitzen el violí solista per identificar-lo amb un dels personatges del film i dotar-lo de singularitat. Normalment això passa, és clar, en el cas de retratar musicalment el personatge protagonista de la història. Ara bé, per què el violí? O millor dit, què se'ns diu normalment sobre el personatge quan s'empra el violí? Doncs gairebé sempre va lligat a conceptes com honestedat i rectitud i, sobretot, una certa fortalesa moral o de caràcter. Sentim ara, doncs, un exemple de l'ús del violí per retratar el personatge protagonista d'una pel·lícula. En aquest cas, l'escriptora Iris Murdoch, dona brillant intel·lectualment i de fort caràcter, que en la seva bellesa va haver d'entomar la malaltia de l'Alzheimer, en la pel·lícula que es va rodar sobre la seva vida i que es va titular Iris, dirigida per Richard Eyre, el 2001. Música de James Horner i amb un altre violinista d'excepció, Joshua Bell.

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Canviem de registre, tot continuant parlant del paper del violí en la música de cinema, que és el tema del nostre violí vermell d'avui. Naturalment, la música de cinema, el violí també té protagonisme pel que és, doncs això, pel que és, un violí, un instrument occidental que forma part de la nostra història musical i del nostre bagatge cultural. El violí com a instrument que forma part de la música clàssica, vaja. Us convido a sentir ara el tema principal del film L'última primavera, en el que el protagonista és un jove violinista que és salvat d'un naufragi i cuidat per dues senyores grans. En aquest film, el violí és l'instrument protagonista i també les músiques que amb ell interpreta el personatge protagonista, arribant la història al seu clímax amb un concert final, una mena de concert per a violí, que és el tema que us oferirem ara. Música de Nigel Hess i, de nou, el violí de Joshua Bell.

Però no només de la música clàssica viu el violí. Aquest instrument també té un paper destacat en moltes músiques tradicionals, folklòriques i populars de moltes cultures. Una de les més populars i escoltades en el cinema és la música d'arrel celta i, per derivació, força música anglesa i, sobretot, irlandesa. Sentim el tema titulat La polca de Tullymore, la bruixa, el violí i la cabina telefònica, un divertit tema musical procedent del film Despertant en Ned de 1998, música de Shaun Davies.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: I és clar, en un programa en el que us estic oferint violinística diversa cinematogràfica, no pot faltar convidar-vos a sentir música del violí vermell. Sí, ja sabeu, el violí vermell, aquella pel·lícula que té el mateix títol que aquest programa. O potser és a l'inrevés, oi? El violí vermell, pel·lícula del 1998 de François Girard, una pel·lícula canadenca, en la que el protagonista ja no és un violinista. El protagonista del film és un violí. Un violí fabricat a Cremona, Itàlia, el 1681, i del que durant 300 anys veiem que recorre els segles i el món i és testimoni de grans esdeveniments i de petites vides. Música d'un dels grans de la música clàssica d'aquests segles XX i XXI, el nord-americà John Corigliano, que va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora amb la seva música del violí vermell. Sentim-ne els temes: el violí vermell, el concert d'en Pope i tema d'Anna.

I si en un programa com aquest, amb el protagonisme solista del violí, era lògic que sonés música de la banda sonora de la pel·lícula El violí vermell, tampoc no pot faltar el tema que us oferirem a continuació. El so d'un violí, un tema d'un minut de durada i allò que mostra un tema universal que forma part ja del bagatge cultural de tots nosaltres. Un violí que aconsegueix uns efectes devastadors el primer cop que el sents. Es tracta, com no, ja us ho podíeu pensar, del tema de l'assassinat a la dutxa de la pel·lícula Psicosi de l'Alfred Hitchcock del 1960. Un tema, com tota la banda sonora, compost pel gran, gran, gran nostre senyor Bernard Herrmann.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: I ara permeteu-me una preferència personal. Per mi, un dels millors temes mai compostos per a violí en la música de cinema, en una banda sonora en la que se li doni al violí un paper destacat, és el tema titulat Gabriel, de la banda sonora de Miklós Rozsa per al film La vida privada de Sherlock Holmes, dirigida per Billy Wilder el 1970. És un tema que conté, al meu gust, una màgia, un encant especial, procedent, sens dubte, de l'origen eslau del compositor, que en la pel·lícula confereix al violí un ser-hi sense ser-hi molt especial, com els sentiments amagats del protagonista Sherlock Holmes. Sentim-lo, doncs, el tema Gabriel, de La vida privada de Sherlock Holmes, música de Miklós Rozsa.

Repassant les audicions que hem sentit fins ara, no voldria que us quedéssiu amb la sensació que el violí té en la música de cinema unes connotacions així com clàssiques, com del passat, com evocadores d'altres temps. Ans al contrari, el violí també és utilitzat en composicions musicals que han d'ambientar el futur, o la robotització, o en el cas que sentirem ara, conceptes científics avançats i de gran influència en el nostre present i en el pensament i forma de mirar el món actual i futura. Per exemple, sense anar més lluny, a la pel·lícula Oppenheimer, del 2023, un film en el que la banda sonora és de Ludwig Göransson i que és gairebé tota ella electrònica, hi ha diversos temes en els que el protagonisme el té el violí. I de tots ells vull destacar-vos, presentar-vos i convidar-vos a sentir el titulat Mecànica quàntica, un tema en el que precisament són les oscil·lacions sonores del violí les que ens aboquen, les escales espaials petites, les seves interaccions i els alliberaments d'energia que estudia aquesta branca de la física.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Em sap greu veure que la nostra societat cada vegada té més por. O millor dit, em sap molt de greu i em fa molta ràbia veure com els poders públics, econòmics i mediàtics, en aquests darrers temps, fan tot el possible per fer que cada vegada sigui més gran la percepció de por, de temença, entre la ciutadania. Una societat que normalitza la por és una societat esclava. De tant en tant haurien de tornar a veure la pel·lícula El Bosc, dirigida el 2004 per M. Night Shyamalan. Una pel·lícula on se'ns mostra un poble que viu en el més absolut aïllacionisme per a tot el que pugui venir de fora, ja siguin persones o idees, que en el film són representats per unes criatures estranyes que representa que romanen fora del perímetre

I serà aquesta noia cega que creu al bosc. El violí és ella i la seva determinació, el seu valor i la seva rectitud que la guien. Aquest violí tan meravellós que sona en aquesta banda sonora és tocat per una altra gran virtuosa d'aquest instrument, la Hilary Hahn.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: Bé, hem d'anar acabant el programa d'avui. La nostra darrera audició pertany a la música no d'una pel·lícula, sinó d'una sèrie de televisió. Es tracta de la sèrie Tremé, nord-americana, emesa entre els anys 2010 i 2013. Tremé és un barri de la ciutat de Nova Orleans, i la sèrie és la crònica de la vida de diverses persones d'aquesta ciutat just després que quedés devastada pel pas de l'huracà Katrina l'agost del 2005. Però Tremé també és el nom del barri bohemi de Nova Orleans en el que viuen molts músics, i la major part dels protagonistes d'aquesta sèrie estan vinculats amb la música de jazz i la música tradicional popular de Nova Orleans. I la sèrie és un gust, perquè vessa música pels quatre costats i et fa veure com aquesta gent normal i corrent mira de sortir-se'n de les situacions en les que s'han quedat i com la música és una part fonamental de les seves vides. Un dels personatges és una noia violinista, Lani Talarico, interpretat per la Lucia Miracelli, que és tan actriu com realment violinista. Lani Talarico, aquesta violinista de la sèrie, és un dels personatges més blancs i més ferms que hi surten. I sovint assistim a les seves actuacions en diversos grups, tocant el violí i mirant d'aconseguir el seu somni de ser reconeguda. Per tot plegat, la nostra audició d'avui és un dels temes que van sonar a Tremé, un d'aquells en els que veiem Lani tocant el violí amb tota la seva il·lusió i tota la seva força i la seva determinació. El tema es titula New Orleans Blues, el blues de Nova Orleans. Però jo avui el voldria titular Barcelona Blues, o, si no sou de Barcelona, podeu dir Catalonia Blues. Perquè a nosaltres no ens ha passat cap Katrina per sobre, però la mediocritat dels que ens regeixen en tots els àmbits, ja sigui polític com cultural, i la sensació de desencís i melangia que en general tenim com a col·lectiu, sembla igual de devastadora tant per a la ciutat com pel país. Molts ànims i molta força a tots aquells que encara mantenen la il·lusió, la força i, en la mesura del possible, la determinació per creure que les coses han de ser millors i anar-hi. I com diem sempre aquí, que la música a tots ens acompanyi.

0: Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que ens ha vingut de gust oferir-vos violinismes cinematogràfics diversos. Esperem que el programa, com sempre, us hagi resultat, si més no, entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui tenim una cita amb el cicle La Casa dels Cants 25-26, amb un concert que van registrar Catalunya Música el novembre del 2025 al Palau de la Música Catalana, a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català, que oferirà música sacra per cor i orgue amb l'organista Joan Seguí, amb la soprano Ulrike Haller i amb la direcció de Pablo Larraz, que ha dissenyat un programa que recorre la tradició germànica i anglesa del barroc i del romanticisme, amb motets i anthems de Heinrich Schütz, Johann Michael Bach i el seu nebot, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Georg Friedrich Händel, Samuel Sebastian Wesley i Felix Mendelssohn. Un seguit d'obres de temàtica religiosa amb textos de lloança a Déu. El concert comença amb l'obra de Heinrich Schütz, el compositor germànic més important del segle XVII, nascut exactament 100 anys abans que Bach i Händel, i que representa un dels punts culminants de la música luterana. I una de les grans obres d'aquest mestre de capella de la cort de Saxònia són les Exèquies Musicals, una obra composta en una època històrica marcada per la sagnant Guerra dels 30 anys. És una partitura en tres parts, destinada al funeral d'un príncep que havia mort el 1635. Els textos que va triar Schütz de l'Antic Testament i també de la tradició luterana del segle XVI expressen la imatge d'un déu benèvol allunyat de la imatge catòlica del déu Eros. La segona part de les exèquies és un doble cor a vuit veus, un solemne motet titulat Herr, wenn ich nur dich habe, Senyor, si només et tinc a tu, on veiem clarament com Heinrich Schütz incorpora a la tradició alemanya de posar música als salms la tècnica policoral practicada a Venècia. També és a doble cor el motet que sentirem després, Herr, ich warte auf dein Heil, Senyor, espero la teva salvació, d'un compositor posterior de Schütz i de la família Bach, un oncle segon de Johann Sebastian, Johann Michael Bach.

Diesel motet, Herr, ich warte auf dein Heil, Senyor, espero la teva salvació, de Johann Michael Bach, que ens ha ofert el cor jove de l'Orfeó Català amb Joan Seguí Mercadal a l'orgue i sota la direcció de Pablo Larraz. Abans, per començar aquest concert al Palau de la Música Catalana, han interpretat el motet Herr, wenn ich nur dich habe, Senyor, si només et tinc a tu, de les exèquies musicals de Heinrich Schütz, un desplegament d'arquitectura coral de primer ordre. També és a vuit veus el motet que interpreten a continuació, un altre magnífic exemple de polifonia que recorda la policoralitat nascuda a Venècia de mans dels Gabrieli i que van heretar Schütz, Schein o Lassus, els predecessors germànics de Bach. Sentirem el motet Ich lasse dich nicht, atribuït a Johann Sebastian Bach, però que es va publicar el 1823 com a composició de Johann Christoph Bach, el seu oncle segon. De fet, l'atribució encara és incerta. Realment no sabem ben bé si és de l'un o de l'altre. Hi ha opinions contraposades. Sigui com sigui, és una peça absolutament deliciosa, un miracle de riquesa i complexitat polifònica elaborada sobre un text que barreja textos bíblics amb un himne luterà i amb un verset que en cada aparició rep un tractament expressiu diferent i contrastat. Ich lasse dich nicht, no et deixaré marxar fins que em beneeixis. Un motet en tres parts per vuit veus repartides en dos cors que ens ofereix el cor jove de l'Orfeó Català amb Joan Seguí Mercadal a l'orgue i amb la direcció de Pablo Larraz.

És el motet Ich lasse dich nicht, no et deixaré, de Johann Sebastian Bach. El programa que ens presenten Pablo Larraz, Joan Seguí i el cor jove de l'Orfeó Català en aquest concert de temàtica religiosa continua amb més música del barroc, però ara de la tradició germànica passem a l'anglesa, de moment amb Henry Purcell i la meravellosa música pel funeral de la reina Maria. L'obra que Henry Purcell, en la seva qualitat d'organista i compositor principal de l'abadia de Westminster, va escriure el 1695 pel funeral de la monarca anglesa, que va ser un esdeveniment dramàtic perquè la monarca, que va morir de verola, era molt estimada pel poble. El mateix Purcell sentia un gran afecte per la reina i això ho veiem reflectit en l'obra. Comença amb una marxa, que en l'obra original és per conjunt de metall i percussió, un conjunt instrumental que el dia del funeral es va situar davant del carruatge en el seguici fins a Westminster. Després hi ha tres cants, els quals s'hi intercalen altres marxes. En aquesta versió, que serà amb orgue, sentim la marxa inicial i dos dels tres cors. Música pel funeral de la reina Maria, de Henry Purcell.

Avui ens acompanya el Cor Jove de l'Orfeó Català, que amb l'organista Joan Seguí Mercadal i dirigit per Pablo Larraz, recorre un programa religiós amb motets i ànthims, composicions polifòniques nascudes durant el segle XIII amb una funcionalitat litúrgica i sobre temes habitualment bíblics. Ara hem sentit la música pels funerals de la reina Maria que Henry Purcell va escriure el 1694 per la cerimònia fúnebre de la seva estimada reina anglesa. 8 mesos més tard, moria Purcell amb només 36 anys. Tot el món musical va quedar consternat i Anglaterra perdia un dels compositors més importants que ha donat al país. Un altre compositor barroc que, tot i que era d'origen alemany, va triomfar a Anglaterra va ser Georg Friedrich Händel, d'una generació posterior a la de Purcell. El 1727, 30 anys més tard de la mort de la reina Maria, l'abadia de Westminster va acollir la coronació del rei Jordi II de la Gran Bretanya, amb motiu de la qual Händel va compondre 4 ànthems que s'han fet servir en les successives coronacions dels reis britànics. Himnes que sonen festius i magnífics, amb parts corals alegres i seccions més formals i cortesanes que ressalten la dignitat de l'ocasió. Un d'aquests ànthems de la coronació és el que porta per títol My Heart is Inditing, el meu cor està fet de bons sentiments. Música de Händel en un arranjament per a cor i orgue de Joan Seguí i Àngela Metzger.

Fins aquí l'àncem de la coronació My Heart is Indicting. El meu cor està fet de bons sentiments de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en aquest arranjament per a cor i orgue de Joan Seguí i Àngela Metzger. Ara, el cor jove de l'Orfeó Català descansa uns minuts i l'organista Joan Seguí Mercadal tocarà una peça per orgue sol. Aquest jove artista va guanyar el premi al Primer Palau el 2018 i actualment és el titular de l'orgue històric de l'Església de Santa Maria del Mar. Joan Seguí, amb l'orgue Walker del Palau de la Música Catalana, ens ofereix el quart moviment, Allegro assai vivace, de la sonata per orgue sol número 1 en fa menor, opus 65 número 1 de Félix Mendelssohn.

Joan Seguí Mercadal, amb l'orgue Walker del Palau de la Música Catalana, ens oferia el quart moviment, l'Allegro assai vivace, de la sonata per orgue sol en fa menor, opus 65, número 1, de Fèlix Mendelssohn. Torna ara el cor jove de l'Orfeó Català amb tres obres més de temàtica religiosa, però ara de tradició romàntica. De moment, dos anthems del britànic Samuel Sebastian Wesley, un compositor i organista que pertanyia a una nissaga de músics. Va ser professor d'orgue a la Royal Academy of Music de Londres i va compondre molts himnes sacres com aquests, tots dos de mitjans del segle XIX.

Són els anthems Thou will keep in perfect peace, vos el guardareu en pau perfecta, i Wash me thoroughly, renta'm ben bé, del compositor i organista anglès Samuel Sebastian Wesley. L'actuació del cor jove de l'Orfeó Català, que dirigeix Pablo Larraz i que avui presenta repertori sacre per cor i orga, s'acaba amb l'himne Hear Mein Bitten, que Félix Mendelssohn va compondre el 1844, originalment en anglès, després d'un dels seus viatges per terres britàniques. És una petita cantata per soprano, cor i orga o orquestra sobre un text de William Bartholomew. Un diàleg entre cor i soprano que fa una pregària col·lectiva de misericòrdia cap a Déu. I aquí el diàleg és entre els cantaires del cor jove i la soprano catalana originària del Tirol del Sud, Ulrike Haller, que es va formar a la Universitat de Música i Art Dramàtic de Viena i que actualment és professora de l'Escola Coral del Palau. Doncs bé, tots ells, amb l'organista Joan Seguí i dirigits per Pablo Larraz, ens ofereixen aquest himne de Félix Mendelssohn, Hear Mein Bitten, escolta el meu prec. Veureu que l'escriptura segueix la tradició luterana amb seccions homofòniques de gran força.

Aplaudiments al Palau de la Música Catalana per la soprano Ulrike Haller, l'organista Joan Seguí Mercadal i el cor jove de l'Orfeó Català, que, sota la direcció de Pablo Larraz, ens han ofert l'himne Hör mein Bitten, escolta el meu prec, de Félix Mendelssohn, l'obra amb la qual posen el punt final al programa. Però els músics ofereixen encara dues peces fora de programa. Primer, una obra de Mendelssohn que ens permet comprendre la connexió estilística que tenia amb Bach i que es reflecteix en l'ús del contrapunt, en certes preferències harmòniques i en la coincidència de determinats passatges de la Bíblia o altres textos, tal com trobem en aquest cor basat en paraules de Luther, «Verleih uns Frieden», «concediu-nos la pau amablement». Bach en va fer el coral final de la cantata 126 i Mendelssohn, 110 anys més tard, el 1831, va convertir el text en una pregària per la pau, en un commovedor cant religiós.

Verleih uns Frieden, dona'ns la pau, Senyor, un cant de pau de Félix Mendelssohn, el primer bis que ens ha ofert el cor jove de l'Orfeó Català en aquest concert al Palau de la Música del cicle La Casa dels Cants i que s'acabarà amb un altre bis ara ben conegut.

0: Aplaudiments pel cor jove de l'Orfeó Català que ens ha ofert l'himne de l'Orfeó Català, el cant de la senyera de Lluís Millet. La d'avui ha estat una cita amb el cicle La Casa dels Cants, un concert que va enregistrar Catalunya Música el novembre del 2025 al Palau de la Música Catalana, a càrrec del cor jove de l'Orfeó Català, que ha ofert música sacra per cor i orgue amb l'organista Joan Seguí, amb la soprano Ulrike Haller i amb la direcció de Pablo Larraz. Hem fet un recorregut per la tradició germànica i anglesa del barroc i del romanticisme, amb motets i anthems de Heinrich Schütz, Johann Michael Bach i el seu nebot, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Georg Friedrich Händel, Samuel Sebastian Wesley i Felix Mendelssohn. Un seguit d'obres de temàtica religiosa amb textos de lloança a Déu. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música. Ho fem amb una peça de cambra de Carl Goldmark. Sentim el quintet en piano en si bemoll major opus 30, obra publicada a Leipzig l'any 1916 i que sentim interpretada pel quartet Sine Nomine amb el pianista Oliver Trindl.

0: Els components del quartet Sine Nomine amb el pianista Oliver Trindle ens han ofert el quintet en piano en si bemoll major opus 30 de Carl Goldmark.
1: Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brin Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lied de Schubert i Schumann amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
3: Catalunya Música.
0: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades i ben trobats a una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, en companyia dels qui ho farem possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigales. Avui una nova aproximació a una gran veu d'aquestes que formen part d'allò que anomenem l'edat d'or de la fonografia operística. Parlem avui d'una de les grans sopranos russes de la segona meitat del segle XX. Ens referim a l'exercici que la va mantenir ocupada des de mitjans del segle XX fins pràcticament al final, perquè és una dona nascuda a Sant Petersburg el 1925. Parlem de Galina Wisniewskaya.

Galina Pavlovna Visnevskaya va néixer a Sant Petersburg el 25 d'octubre de 1926 i va morir a Moscou l'11 de desembre de l'any 2012. Va ser una soprano lírico-dramàtica anomenada artista popular de la Unió Soviètica l'any 1966. Molt coneguda també pel fet de ser l'esposa del violoncel·lista i director d'orquestra Mstislav Rostropovich. Visnevskaya va fer el debut professional l'any 1944 cantant opereta i després d'estudiar amb Vera Garina va guanyar un concurs organitzat pel Teatre Bolshoi de Moscou amb una cançó del Sadko de Rachmaninov i també l'ària de Verdi o Patria Mia de l'òpera Ida de Verdi l'any 1952. Un any més tard es va convertir en membre de la companyia d'òpera del Teatre Bolshoi. El 1957 va debutar a l'Òpera Nacional de Finlàndia com a Tatiana en unes representacions a l'Evgeni Onegin de Tchaikovsky i va ser el 1960 quan va aparèixer a Sarajevo al Teatre Nacional com a Aida, un dels papers que van definir la seva carrera inicial. També va sortir, podríem dir, al món occidental, perquè el 1961, per exemple, debutava novament en el paper d'Aida a l'òpera de Nova York, el Metropolitan de Nova York, i l'any següent, amb el mateix paper, ho feia al Covent Garden de Londres. Va cantar també Liu de Turandot el 1964 a la Scala, ni més ni menys que al costat de Birgit Nilsson i de Franco Corelli. Especialitzada en papers d'òpera russa, Visnevskaya va cantar diversos papers d'òpera italiana com la Violetta de la Traviata, la Tosca de Puccini, la Chocho-san de Madame Butterfly o també papers com la Leonora de Fidelio o el Cherubino de les Noces de Figaro. Us hem parlat abastament d'Aida, d'aquesta òpera que pràcticament li va obrir les portes a diversos teatres i ara la sentirem precisament en una gravació de l'any 1962 amb l'orquestra del Bolshoi de Moscou i la direcció musical d'Alexander Melik Pashayevev. Atenció, aquesta interpretació de l'ària O Patria Mia del tercer acte està cantat en llengua russa.

Sí, ja sabem que el so és molt millorable amb aquesta saturació d'aquest enregistrament, però realment val la pena pel valor que té aquesta interpretació que feia Galina Wisniewska quan tenia 36 anys de l'ària O Patria Mia en el tercer acte d'Aïda de Verdi, un dels papers que, com dèiem abans, li va obrir les portes a diversos teatres d'òpera sense anar més lluny, al Covent Garden de Londres o també al Metropolitan de Nova York. Compositors contemporanis com Benjamin Britten van escriure per a Galina Wisniewska algunes partitures, com per exemple la part de soprano del Rèquiem de Verdi que Britten va acabar el 1962 i que s'havia d'estrenar i que es va estrenar, de fet, a la Catedral de Coventry, però que Wisniewska ja finalment no va poder cantar perquè les autoritats de la Unió Soviètica li ho varen impedir amb l'excusa que havia de cantar precisament Aïda al Bolshoi Moscovita. Això sí, va poder sortir del país per poder participar al primer enregistrament mundial d'aquesta pàgina extraordinària de Benjamin Britten. Com us dèiem, Wisniewska ja ha estat una soprano versàtil i ho va demostrar abordant diversos papers. La sentim ara amb una gravació de 1966, també feta al Bolshoi de Moscou, amb direcció de Mark Ermler, en concret un Bel divedremo de Madame Butterfly, ara sí en llengua italiana.

Aplaudiments per la soprano Galina Wisniewska i a davant d'aquesta interpretació de l'ària Un bel di vedremo que canta Chio Chio-san al segon acte de Madama Butterfly en una interpretació feta al Teatre Bolshoi de Moscou l'any 1966, com us dèiem, amb direcció musical de Mark Ermler. El mateix teatre que acollia també unes funcions al Mefistòfele d'Arrigo Boito, en la que es demostra la perfecció, la tessitura lírico-dramàtica de la soprano russa, ara amb l'altra nota Té in fondo al mare, però novament cantat en rus.

Versió en llengua russa de l'altra notte in fondo al mare que canta Margherita en el Mefistòfele d'Arrigo Boito amb la veu de Galina Wisniewska, una intèrpret que hem escoltat en diversos papers ara d'òpera italiana, però que eminentment es va destacar per les seves interpretacions d'òpera russa, amb moltes gravacions i amb moltes representacions al costat del seu marit, Mstislav Rostropovich, i amb amics comuns, com per exemple Dmitri Shostakovich, amb qui van fer Rostropovich i ella una versió electrificant de la Lady Macbeth amb el tenor Nikolai Guetta. En parlarem més endavant. L'escriptor Alexander Solzhenitsyn, l'autor de l'Arxipèlag Gulag, va ser també amic de la parella Wisniewska i Rostropovich, i va ser Rostropovich qui el va defensar en més d'una ocasió, especialment quan l'escriptor era vigilat de prop pel KGB i s'havia convertit en una persona non grata pel règim soviètic. El gran repertori rus de Wisniewska passa per diversos clàssics de la música nacional russa: Rimsky-Korsakov, Rachmaninov, Tchaikovsky, Prokofiev, el mateix Shostakovich i tants altres. Ara sentirem precisament la cèlebre ària de la carta de Yevgeny Onyegin amb la versió que va cantar Galina Wisniewska l'any 1968, el 16 de gener d'aquell any, amb direcció musical de Mstislav Rostropovich al Teatre Bolshoi de Moscou.

1968 és l'any d'aquesta interpretació al Bolshoi de Moscou de l'àrea de la carta de l'òpera Yevgeny Onyegin amb la veu de Galina Wisniewskaya i la direcció musical de Mstislav Rostropovich al Bolshoi de Moscou. Mateix director, mateixa intèrpret que l'any 1977 enregistraven Sadko de Nikolai Rimsky-Korsakov, de la que sentim la cançó de bressol de la princesa Volkova.

Galina Wisniewska, de la que sentíem ara la interpretació de la cançó de bressol de la princesa Folkova, de Sadko, de Nikolai Rimsky-Korsakov, va fer incursions també en el món del cinema, per exemple, el 2006, quan va aparèixer en el documental Elegia per una vida, Rostropovich Wisniewska, del director rus Alexander Zokurov, director que també la va incorporar en el repartiment, i aquí feia un paper, diguem, dramàtic, la pel·lícula Alexandra, interpretant el paper d'una àvia que venia a veure el seu net durant la Segona Guerra contra Txetxènia. L'11 de desembre de l'any 2012, Wisniewska ja va morir amb 86 anys a Moscou. S'havia casat 3 vegades. El primer matrimoni va ser amb el mariner Georgi Wisniewski. El segon matrimoni va ser amb Marc Rubin, que era violinista i director d'una companyia d'òpera. I, finalment, amb Mstislav Rostropovich, amb qui va tenir 2 filles. L'enregistrament de Lady Macbeth de Mzensk és una de les fites més singulars de la relació entre Galina Wisniewska i el seu marit, perquè varen protagonitzar aquest enregistrament pel segell EMI l'any 1978, una gravació d'absoluta referència de l'òpera de Shostakovich, que recordem era amic de la parella. Van complementar aquest repartiment, entre d'altres, el tenor Nikolai Gedda, i ara sentirem el monòleg de Caterina del primer acte, aquest monòleg

Ho podem definir com una cançó de bressol, aquesta que canta Caterina, aquest monòleg de pràcticament al final del primer acte de l'òpera Lady Macbeth amb Zensk, que sentíem amb la veu de Galina Wisniewska, amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Londres, dirigida per Mstislav Rostropovich, en aquesta gravació en estudi de l'òpera del compositor rus feta l'any 1978. I precisament un fragment d'aquesta... Aquest monòleg, podríem dir, és el que serveix com a fermall d'or per sintetitzar l'art interpretatiu de Galina Wisniewska, aquest fragment de del que acabem d'escoltar, en què la rotunditat i la sensualitat convergeixen amb una barreja mestra i que tan sols una gran artista com Wisniewska pot aconseguir en un passatge com aquest.

un fragment que sintetitza també la maduresa interpretativa de Galina Wisniewska en aquest fragment seleccionat del darrer monòleg que Xostakóvitx destina a Caterina en el primer acte de Lady Macbeth de Mszensk, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Londres i la direcció de Mstislav Rostropovic. Galina Wisniewska és la convidada d'aquesta tarda a l'òpera que la sintonia de Catalunya Música us emplaça, si ho voleu, a una propera emissió. Gràcies per la vostra atenció, de part dels qui ho hem fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música.
2: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
0: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. Les veus màgiques de Viena. Aquest és el títol del concert que sentirem des del Teatre Spittelberg de Viena. Un concert que s'enmarca dins el Festival Open Jazz Viena 2024 i que protagonitzen tres vocalistes que, provinents de diverses cultures, han acabat coincidint a la capital austríaca. Aquestes veus màgiques són les de la siriana Basma Jaber, especialista en l'expressivitat de la música tradicional aràbiga. Sakina Teina, nascuda a Varto, que és un poble kurd que actualment pertany a Turquia i que des d'Àustria treballa amb altres kurds per a la preservació de la música tradicional de la seva cultura. I la tercera d'aquestes veus és la de la cantant bosniana Natasha Mirkovic, especialitzada en el folklore romaní i balcànic. Totes tres són, a més de vocalistes, compositores, productores, narradores d'històries i lluitadores per la llibertat. I d'aquestes coincidències en neix el projecte que sentirem avui, en el qual les seves tradicions s'amplien amb la del guitarrista persa, també establert a Viena, Mahan Mirarab, un altre especialista en la música de l'Orient Mitjà i membre de la comunitat jazzística vienesa. I a més hi sentirem també les percussions d'Amir Wahba, un músic austríac d'arrels egípcies que és gran coneixedor de la fusió de diverses tradicions partint de la riquesa tímbrica dels seus instruments de percussió. El projecte Vienna Magic Voices posa de costat, doncs, la música d'aquestes cinc tradicions amb la música europea contemporània i el llenguatge jazzístic per crear un mosaic sorprenent, com podrem sentir gràcies a la gravació d'aquest concert que la ràdio austríaca feia el 18 de novembre del 24 i que ens ha arribat a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Hallo, hallo, vielen Dank.
1: Som ja a l'escenari del Festival Open Jazz Vienès sentint la presentació dels nostres col·legues de la ràdio austríaca que estan donant la benvinguda a les protagonistes del concert d'avui. Aquestes veus màgiques de Viena, aquestes cantants, compositores, narradores d'història, activistes culturals, Basma Javier, Sakina Teina i Natasha Mirkovic. Comença el concert.

0: Sahan Mirarab, Amir Vakta, e Basma Jabara Sakina Kena. Schönen guten Abend uns allen.
1: Natasha Mirkovic és qui ha agafat el micròfon per agrair els aplaudiments del públic vienès i per donar també les gràcies a l'esforç que suposa organitzar el festival Open Jazz des d'on estem sentint avui en directe aquest projecte. Les veus màgiques de Viena, que conformen al costat de Mirkovic unes companyes que per a elles són com joies, Sakina Teina i Natasha Mirkovic. El concert ha començat amb un cant tradicional de Bulgària. Aquesta nova versió de la melodia popular Bekeria Rado, Gaudeix del sopar. I ha seguit amb aquesta cançó que just sentíem, que és un cant romaní tradicional dels Balcans. Té el cabell negre, n'era el títol. Sakina Teina també ara vol agrair els aplaudiments i saludar el públic, tot explicant que el cant amb el qual seguiran és una melodia iraquiana, Teifi. L'ha adaptat ella mateixa per al seu nou treball, l'àlbum Forat, que ha dedicat a l'univers femení. També la tercera veu màgica, Bajma Yavir, vol saludar el públic que les acompanya avui en aquest concert i presenten la cançó que enllaçaran amb la melodia iraniana. Aquesta cançó és Derheyoke o La Figuera, que és una cançó d'amor tradicional del Kurdistan turc. Així doncs, música iraquiana i música turca.

0: Mustafa Mahamudov.
1: Doncs aquests aplaudiments són per la cançó tradicional Kurdal la Figuera, que versionaven les tres vocalistes que estem sentint avui des de Viena. Basma Yadir, Sakina Teina, Natasha Mirkovic. Mirkovic és qui ens presenta la música amb la qual seguiran, que és un arranjament que ella mateixa ha fet d'una cançó popular croata, Dobra Verser, Bona nit. Una cançó que enllaçaran amb una melodia kurda que Sakina Teina i Mahan Mararab han arranjat, suret, imatge, o que ara en seria la traducció, amb un text que diu «Sempre seràs tan jove com en la foto, malgrat la guerra perduda». Un text que ens situa en una data tràgica per al poble kurd, que és el 4 de maig del 1937, el dia en què, oficialment, va començar el conegut com a genocidi d'Edersim del govern turc sobre el poble kurd.

0: Mahamudarov, Amir Vassa. Vielen Dank.
1: Sureto, el 4 de maig, és el cant de record de les víctimes d'un dels episodis més tristos per al poble kurd del segle passat, el que ha passat a la història com a genocidi de Dersim. Un cant que han adaptat Sakina Teina i Mahan Mirarab. Estem sentint ara la veu de Natasha Mirovich, que ha tornat a agafar el micròfon per seguir presentant la selecció de cançons d'aquest projecte Veus Màgiques de Viena, cançons que han triat tant per la seva bellesa com pel seu significat. La que ens proposen ara és una melodia tradicional de Macedònia, Jovka. Aquesta ens parla de la relació d'una parella que busca, amb la seva entrega i amor, poder tenir una bona vida.

0: Machen wir das ab. Amir Bakhtam.
1: Aplaudiments per aquesta cançó tradicional, Yovka, arranjada per al projecte vocal de Basma Yavir, Sakina Teina i Natasha Mirovich, les veus màgiques de Viena. Basma Yavir és l'autora d'aquesta altra cançó, Lumi, en la qual s'hi fon la música tradicional siriana i elements del jazz. Lumi, llimona, una fruita que és àcida, però que alhora es pot esprema per extreure'n el seu suc.

0: Dankeschön.
1: Era l'Hum, una cançó de Basma Yager. Sembla que el concert s'està acabant. Natasha Mirkovic és l'encarregada d'acomiadar-lo i així el que fa ara és presentar-nos als seus companys d'escenari. Les vocalistes Basma Yager i Sakina Teina, el guitarrista Mahan Mirar i el percussionista Amir Buahba. Una cançó bosniana per tancar, Zarka, que han arranjat per al projecte Vienna Magic Voices, les veus màgiques de Viena.

Zarka, una dansa tradicional bosniana per tancar aquest interessant projecte Vienna Magic Voices. Veus amb identitat pròpia que han posat en comú la seva diversitat cultural a través de la música tradicional dels seus llocs d'origen, compartint-la a partir de la pràctica de la improvisació que comparteixen les tradicions que avui es trobaven en aquest escenari vienès. Basma Yavir, Natasha Mirkovic i Sakina Teina, que alhora també tenen en comú la seva gran capacitat expressiva i dramàtica per narrar les històries de les seves cançons. I també la forta càrrega política, social i de resistència de les lletres que han desplegat en aquest concert que la ràdio austríaca gravava el 18 de novembre del 2024 al Teatre Spittelberg de Viena.

0: Tanquem la sessió d'avui, que com cada dia ha comptat amb el suport tècnic del nostre sonòleg de capçalera, en Josep Aymí. Dilluns seguirem el nostre viatge jazzístic amb aquestes gravacions que ens han fet arribar les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. Us hi esperem, 11 en punt, aquí al nostre club. Bon cap de setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà. Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

La nova orquestra de cambra d'Estocolm, dirigida per S.P.K. Salonen, ens interpreta l'estudi per 23 instruments de corda, Metamorphosen, de Richard Strauss.

Acabem de sentir l'estudi per 23 instruments de corda, Metamorphosen, de Richard Strauss. L'intèrpret era la nova orquestra de cambra d'Estocolm, dirigida per S.P.K. Salonen.

Continuarem la nostra programació ara amb una de les cantates de Johann Sebastian Bach. És la que porta per títol Ach Herr, mich armen Sünde, o Senyor, jo, pobre pecador, la cantata catalogada amb el número 135. Ens acompanyen Vernon Kirk, tenor, i Jonathan Brown, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Eliot Gardiner, en un enregistrament fet en directe a la Basílica de Saint-Denis el juliol del 2000.

Tot seguit ens acompanya el pianista Jean-Yves Thibaudet, que amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, ens interpreta el concert de Varsòvia de Richard Adinsel.

El pianista Jean-Yves Thibaudet, amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, interpretava aquest concert de Varsovia de Richard Adinsel, que es troba a la banda sonora de la pel·lícula Dangerous Moonlight.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música els quatre moviments per a quartet de corda Opus Postum 81 de Félix Mendelssohn. En sentim la versió del quartet Isaïe.

0: Són els quatre moviments per a quartet de corda Opus Postum 81 de Félix Mendelssohn. N'hem sentit la versió del quartet Isaïe.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Continuarem la nostra selecció amb la Simfonia en mi menor, Gaèlica, opus 32, d'Amy Beach, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Detroit, dirigida per Neeme Yerby.